0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. 107.9 FM. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
4: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
5: Crec que és una bona oportunitat, no?
6: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
7: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
3: Cada dia aprenem coses noves.
8: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
9: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
10: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
3: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
11: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
12: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
13: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
14: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
15: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música Es Connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona'l a Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 13 de juny del 2026, després d'aquesta setmana intensa, arriba un suplement amb una tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalong. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, els últims detalls del tiroteig amb un mort, una persona assassinada al carrer Balmes de Barcelona i també el nadó abusat presumptament per part dels seus pares. Avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula Viva arribi als cinemes catalans. S'estrena divendres que ve, una pel·lícula que val la pena i que avui retratarem amb la seva protagonista, la seva directora i la seva productora, totes elles la mateixa persona, l'Aina Clotet. A les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, el Mundial que ja camina, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants del món, avui sota la mirada el suplement de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Panenca, Aitor Lagunas. També saludarem el Xavi Aldecoa, com sempre amb les seves aventures, avui també marcades pel futbol africà. Avui l'Aldecoa ens porta fins al riu Congo i, seguint el Mundial, tenim la nostra Sònia Gelmà, a qui també saludarem en algun moment d'aquest suplement. A partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'Urxata. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui ens quedem al dia pendents d'un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra que han engegat per mirar de localitzar armes de foc després dels dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu que han fet aquesta passada nit s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
3: Donant a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
2: Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. Més notícies. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1.300.000 euros. Del món, Donald Trump assegura que una operació militar nord-americana ha acabat amb la vida del líder del Tren de Aragua, una de les principals organitzacions criminals de l'Amèrica Llatina. Segons el president nord-americà, el comandament sud ha fet una operació ràpida i letal, diu, contra Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, a qui descriu com el cap més destacat d'aquesta banda d'origen veneçolà. Trump ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa Truth Social que l'acció s'ha fet en estreta coordinació amb Venezuela, tot i que no ha donat més detalls ni sobre el lloc exacte de l'operatiu ni sobre com s'ha desenvolupat. I els Estats Units i l'Iran, mentrestant, asseguren que estan a prop d'un acord per signar un memoràndum d'entesa que hauria de servir de base per aturar la guerra i obrir negociacions sobre el programa nuclear iranià. El Pakistan, que actua com a mediador, dona l'acord pràcticament per tancat. Amb tot, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha refredat l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
4: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles, del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
2: Més coses. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la seva sortida al parquet. I tornant a casa nostra, la pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudada a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies d'aquí de Catalunya Ràdio.
5: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint el blanc d'aquesta acció violenta.
2: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.

0: Moltes gràcies. Ha posat la cirereta del pastís a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Durant aquest concert, el Cabró Rock, Coques Grasses, han tocat temes icònics com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival que entre aquest divendres i dissabte reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament previst de 60.000 persones. I en esports, la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB davant el València per 90-76 i va perdent en la sèrie per 2-0. Avui el Barça es classificarà per a la final si guanya a la pista del Tenerife. En handbol, el Barça juga avui les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Avui l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Pro Recco italià. El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, el Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Luis de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve, en el primer partit contra Cap Verd.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
2: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
3: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parli en català.
2: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
4: El meu amor dins el puny floreix el maig fins a juny.
5: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
7: L'esperit de cap de setmana també és al mans del Quim Rutllant, Cultura d'Arrel.
8: A Catalunya Ràdio comença el mans. L'Arrel a la Ràdio Nacional.

0: Si estem parlant de dansa, és evident que nosaltres doncs, ens han ensenyat tot el que han recollit els folcloristes, aquests passos determinats, que evidentment un o altre se l'ha inventat. La dansa, per mi, el folclore, en aquest concret la dansa catalana, és tota l'herència aquesta. I és una dansa, evidentment, mediterrània, que té un caràcter.
1: Bon dia i bona hora.

nombroses companyies i creadors escènics. Entre les seves obres més reconegudes hi ha Les Gitanes del Vallès, Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat o El Carnestoltes, ell, entre moltíssimes coreografies. Entre els guardons que va rebre l'any 1992 s'hi compta la Creu de Sant Jordi i en destacava la seva aportació decisiva a la dansa catalana i al patrimoni cultural del país.

0: L'Albert Sans, com us hem dit, va ser membre de l'Esbart Dansaire de Rubí i durant 35 anys el va dirigir. Va convertir l'entitat en una de les grans referències de la dansa tradicional catalana contemporània. Des d'aquest municipi va impulsar una manera nova d'entendre els esbarts, incorporant llenguatges escènics, dramatúrgia i recerca coreogràfica, sempre mantenint aquest profund respecte a l'arrel i a la tradició. Una vinculació amb la ciutat que va ser absoluta. Va ser el seu espai de creació, de formació i d'assaig, però també el lloc des d'on va projectar la dansa catalana arreu del país i també del món, a través d'aquest esbar. En Joan Camps és el president de l'Esbart de Rubí. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, bon dia.
0: Primer de tot, una abraçada. N'estem convençuts que ens falti l'Albert a partir d'ara. És una figura que, en general, al país la trobarem a faltar, però a Rubí especialment, està clar.
1: Sí, estem tristos, però també estem emocionats per totes les mostres de condol que vam tenir i, evidentment, un pilar de la dansa catalana, el mestre de mestres, la seva falta, doncs, bueno, la trobarem a faltar. Però també agraïts, també parlo en nom de l'Esbart i en nom de la família per totes les mostres de suport, condols i tots els agraïments que ens han fet a través d'aquests dies, arran de la seva mort.
0: Una de les coses que aquests dies hem anat comentant amb la gent que, més enllà de la feina, doncs estem vinculats en l'àmbit dels esbarts, era la capacitat de l'Albert d'haver reconvertit d'alguna manera la dansa d'arrel, seguint la baula, no?, o seguint aquella estela d'un Verdaguer, d'un Cubeles, d'un Melo, d'agafar les danses del seu màxim coneixement del territori, no només del Principat, sinó d'arreu dels Països Catalans, saber desempolsar, posar dalt de l'escenari i ser capaç de crear un nou llenguatge a partir de la dansa d'arrel.
1: De fet, tenia un talent extraordinari per transformar el que és la tradició, no? el que anava a observar. Vull dir, era un estudiós de la dansa catalana. Primer anava a observar el territori, la dansa, com es ballava, anava a buscar l'arreu, i després això ho transformava en emoció, amb un criteri artístic, amb una coreografia, amb una posada en escena, amb un rigor també venint del Verdaguer. Vull dir, és a dir, va agafar les danses que es ballaven al territori, a la plaça, la va portar a dalt de l'escenari, no? I això, tots en som hereus, vull dir, tots els esbarts de Catalunya i del món són hereus perquè tots han ballat danses de l'Albert Sans. Vull dir, aquestes danses han transcendit molt més enllà del que va fer que Rubí i són danses que han estat replantejades o refetes o reballades, mai millor dit, amb altres esbarts. Però aquest rigor, aquest respecte per les nostres arrels, aquest coneixement que tenia i, sobretot, una persona absolutament disciplinada, exigent, meticulosa, va fer que tot això, aquestes danses que estaven a la plaça, passessin dalt de l'escenari i, actualment, la seva obra encara continua vigent. Les seves danses es continuen ballant.
0: Sí, sens dubte, fins al punt que es confon a vegades que són peces que això és tradicional. No, és de l'Albert.
1: De fet, parlem dansa tradicional i surten les danses que va fer l'Albert.
0: Sí.
1: Escolta, quan l'Albert les va posar dalt de l'escenari, la gent s'estirava els cabells perquè deia, això no és dansa tradicional. I actualment donem per fet que això és dansa tradicional. Vull dir, bueno, és l'evolució, no? Vull dir, al cap dels anys, allò s'ha convertit en tradicional quan al seu moment era absolutament trencador i deien, bueno, quina barbaritat és aquesta, no?
0: Sí.
1: En tot el sentit, positiu i negatiu, no? Però és veritat, relacionem dansa d'arrel amb el que feia l'Albert i en el seu moment. Mira, és que fa 15 dies aquí a Rubí, com la part vella és un poble, per dir-ho d'alguna manera, i ens coneixem tots, anem a esmorzar en els mateixos llocs on me'l vaig trobar, i recordo una de les anècdotes que explicava l'Albert, i diu, escolta, si tu ara tornaries a fer aquestes danses? Dic, no faria cap de les que vaig fer. És a dir, potser trencaria més encara amb tot el que està fent, no? Vull dir, les seves danses, no que renegava, sinó que actualment ell no faria aquestes danses, faria altres coses.
0: Escolta'm, exigent i meticulós fins a l'últim minut, que va deixar molt clar com volia aquest dijous passat que l'acomiadéssim.
1: Sí. Mira, aquest dijous passat, tot el que va passar a l'església de Sant Pere era una última voluntat feta per ell, però una última voluntat que jo vaig tenir coneixement fa 12 anys. Mm-hmm. Quan jo vaig entrar com a president de l'Esbart, una de les primeres trucades va ser de l'Albert, em felicitava, i vull parlar amb tu. I vaig parlar amb tu i ens va deixar, a mi personalment, em va deixar el llegat de dir, escolta, quan jo mori vull que feu això. I és el que vam fer, va cantar a l'obra del coral, la Càmera de Teatre de Rubí va recitar versos d'Espriu i l'Esbart va ballar el Mortit Sol, que és les voluntats que va fer l'Albert Sans.

0: tu era tan meticulós que això ho tenia, pautat. Vull dir, no vull dir unes coses, però això sí que ho vull. I aleshores, amb això, bueno, vam seguir la seva última voluntat. Meticulós fins a l'últim moment, segur. I exigent, eh?
1: Exigent molt.
0: Molt.
1: Hi ha una frase que ens ha ressonat moltes vegades dins l'àmbit dels esbarts. No sé si m'ha arribat com a mite o és un fet, que l'Albert deia, després de veure qualsevol actuació, o una actuació d'alguna estrella, sempre deia allò de quanta feina, no?
0: Sí.
1: I et quedaves amb el dubte de quanta feina, què?
0: Tenia aquesta ambivalència de deixar alguns comentaris que te'ls podies prendre per les dues bandes.
1: Sí.
0: Positiu o en sentit negatiu, no? Vull dir, i aquests, sí, és veritat, això de quanta feina, com dir, o quanta feina et queda, o quanta feina has fet.
1: Sí.
0: No és un mite, és cert. Sí. I a vegades la ironia era tan fina que et quedaves dic, no sé
1: per on cau això.
0: Molt educat.
1: Doncs escolta'm, Joan, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa. Una abraçada ben gran a tota la família, a tota la gent de l'Esbart de Rubí. L'obra es quedarà, la seva figura ens marcarà i, sens dubtes, tenim Albert Sans per molts anys, això sí.
0: I tant. Continuarem ballant a la seva memòria, i tant que sí. Gràcies a vosaltres.

0: Ho apuntava amb en Joan, aquesta capacitat que ha tingut l'Albert i la seva obra de saltar de Rubí arreu del país. Ens ajudarà a entendre-ho la Marina Escoda, coordinadora del programa d'impuls de la dansa d'arrel. Bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Estem recordant aquesta figura, l'Albert Sanz, segurament una de les persones més influents en l'àmbit dels esbarts els darrers anys al nostre país.
1: Sí, totalment. Una persona de referència, no només pels esbarts, sinó també per tota la gent jove, no? No pots posar-te a crear sense tenir en compte aquesta figura.
0: Què va representar, al teu entendre, la seva aportació artística en l'àmbit de la dansa a Catalunya i de la dansa catalana?
1: Parlant només del nom, no? D'Albert Sanz em ve la paraula llegat. Hi ha un llegat que ha deixat molt important d'una gran quantitat de coreografies que fins i tot no sabria dir el número, no? Perquè segurament que encara n'hi ha alguna en el fons d'algun escenari que no coneixem, però la paraula llegat per mi és molt important, no? Que, vull dir que era com un creador incansable i sobretot amb aquesta mirada escènica molt global, no? Però amb aquest llegat potser m'hauria de diferenciar que hi ha dues mirades a dues capes diferents. Per una banda, la reinterpretació que feia de les danses populars com les gitanes de Rubí, que tot i posar-les i ballar-les en escenari amb una estilització i amb una mirada més frontal, es mantenen actualment a peu de carrer, ben vives i atravessades per totes les generacions. I l'altra part del llegat és una part més de creació de noves coreografies. Per mi són les dues parts del llegat que són més importants d'ell.
0: Aquesta capacitat, per això, més enllà de fer o de crear, un, com deies, no? una peça de caràcter totalment popular, com són les gitanes de Rubí, que tenen la força d'escenari però que alhora són viscudes pel poble, però a l'hora d'agafar peces o fer aquella recerca que feia, no? Anava a algun lloc, coneixia una dansa i era capaç de pujar a l'escenari, però que s'arrelava bé al que era la tradició.
1: Coneixia molt bé el territori, havia begut molt de tota aquesta cultura popular que ell vivia i que ell, d'alguna manera, li entrava, deixava que li entrés i tenia la intuïció de reinterpretar-la. El fet de patejar-se el territori tenia una intuïció a reconèixer aquelles danses que podien portar-les a escena i com ell les volia portar. Llavors, les seves coreografies, tot i ser una, si ens fixem en el moviment, no? Tot i ser una estilització de tots aquests punts, de tenir aquesta mirada escènica, hi ha una part que es continua mantenint, que és aquesta part de punts popular, aquesta part de llenguatge que era molt de peu de carrer i que malgrat aquesta estilització ho veies i es continuava mantenint, no? Mm-hmm. I crec que això és una de les parts que ha fet que aquestes danses es vagin perpetuant, perquè són danses que d'alguna manera hi ha molta dificultat al darrere i demanaven molta fisicalitat, però en canvi són molt orgàniques i a l'hora de ballar hi ha una part que d'alguna manera són senzilles, no simples, no són senzilles de movit de dificultat, però sí simples de recordar, perquè aquesta organicitat que d'alguna manera connecta molt amb aquesta cultura popular que ell tenia tan passada pel cos.
0: És una persona que sabia bé el que volia i et treia el màxim possible.
1: Sí, ell tenia molt clar què és el que estava buscant. Ell sabia què és el que havia vist, sabia d'on bevia i cap on ho volia portar. Llavors, al tenir-ho tan clar, ell era molt exigent. Jo recordo que una vegada venia amb un assaig que, d'uns alumnes i que no deixaven de ser unes jotes i això, però ell tenia claríssim que aquella jota s'havia de ballar d'una certa manera i que si no hi havia aquell rebot o no hi havia l'aire que ell li volia donar i la part interpretativa d'aquella dansa, ell no el donava per bo. I sempre era com, bueno, sí, està bé, però una mica més, no? Una mica més. I clar, aquesta exigència el va portar a tenir un esbart de Rubí o totes les seves peces a desenvolupar-se d'una manera molt física, molt acurada, amb molt de rigor al darrere i amb un resultat molt agradable de veure i que el va portar a en llocs molt importants. A vegades ha dit, no? S'ha dit d'ell que hi ha una posada en escena com molt moderna, no? Però no crec que ell volgués ser modern pel sol fet de ser modern, no? Sinó que era permeable, igual que bevia d'aquesta cultura popular, era molt permeable a totes les corrents que passaven a la seva època. O sigui, molt permeable a tot el seu present.
0: Sí.
1: I no li feia por estar acompanyat de grans figures del seu moment, no? Que d'alguna manera ell deia, bueno, jo porto la part de moviment, però jo sé que si em poso gent al costat, creixerem tots plegats, no? Per tant, Trabada, Altés, José Deuda, Eta, Pitxerbé, són personatges que en aquell moment eren els innovadors d'aquella època i ell es va nodrir de tot això. Vull dir que ell no era modern per ser modern, sinó perquè era permeable tota la seva època i la seva època el va fer molt contemporani en el seu moment, molt innovador i a la vegada molt present en tot l'àmbit artístic d'aquell moment.
0: Marina, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa i que ens hagis ajudat una mica a dibuixar i a glosar la figura de l'Albert.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I de fet aquests dies són molts els esbarts i les persones que a nivell individual i també col·lectiu han volgut fer-nos conèixer la seva experiència. Coneixem qui va ser també molts anys president de l'Esbart de Rubí i company amb l'Albert Sanz, l'Isidre Rubio.
1: Però ara ja no hi ets, Albert. Ens hem quedat orfes dels teus aplaudiments discrets i de les teves crítiques ferotges. Ens hem quedat sense el pal de paller, la feina en la que tu vas rellevar els primers directors d'esbarts fins a fer de la dansa folklòrica catalana tot un espectacle, des de la seva immensa curiositat, fent cues diumenges al carrer Sant Pau per poder veure els espectacles del Liceu, assegut al Palau aprenent del Verdaguer, robant hores de sol a les nits per tirar endavant l'esbar, conversant amb l'un i amb l'altre, visitant aquí i allà, rodejat d'un equip que et van fer costat en tot moment, és veritat. Però capdavanter entusiasmat de la famosa utopia del ballet català en la que tants s'han esmerçat i en la que molts continuem creient, perquè sense haver ballat mai, som en el món de la dansa per haver col·laborat en el teu projecte.
2: Soc Josep Maria Fuentes i vaig poder treballar amb l'Albert Sanz per la meva vinculació amb l'Esbart Ciutat Comtal.
3: L'any 1981 dirigia l'Esbart Sant Jordi de Badalona amb la Mireia Pera. Celebràvem el 30è aniversari amb un espectacle en el que també ballava l'Esbart Ciutat Comtal. A l'Esbart Sant Jordi estrenava el Ballet de Déu, coreografiat per l'Albert Sanz de feia poquet, érem dels primers esbarts que el ballava, i l'Albert va venir a veure l'espectacle. En acabar, la Mireia i jo vam anar corrent a demanar-li la seva opinió, esperant el normal afalat que fa qualsevol mestre. La nostra sorpresa va ser que l'Albert, amb plena confiança, amb tota la simpatia, però també amb tot el rigor, ens va dir totes les coses que el seu parer necessitàvem millorar, que eren bastantes. I això em demostra el mestratge. El mestratge no és dir sempre aneu molt bé, aneu treballant bé, sinó precisament qüestionar les coses que cal millorar.
4: En la meva època de dansaire de l'Esbart Ciutat Comtal vaig tenir la sort de tenir algun assaig dirigit per l'Albert Sanz. En recordo un en el que treballava amb la Marina. A mi no em sortia massa bé el primer moment en què s'ajunten ja el cos de ball amb els solistes. No ho sabia fer, no ho brandava bé. L'Albert em va venir i em va dir: Josep Maria, això és com una onada. S'aixeca, es plega, se gira i ve la calma. Qui em va fer entendre aquell pas? Mestratge no només copiem, sinó t'explico el per què una cosa és com és.
5: Hola, sóc l'Albert Borrell de l'Esbart Olot. Vaig entrar el primer dia d'assaig al cos de dansa, em va tocar fer molt passeig, moltes línies de passeig, per aprendre a fer bé la dansa de Castellterçol de l'Albert, per entendre que som un país auster, de posat seriós, però amb una força interna descomunal i que s'ha de saber executar. Després d'això, d'aquest passeig, va venir galop, molt galop, per fer l'entrada de gitanes. I com si fos un entrenament de karate kid, unes hores de patiment necessari, pensades expressament per assegurar després un nivell digne per tot el que vindria després, perquè això era una penitència que acabaria portant un regal en forma de xotis, i un altre xotis, i encara un altre, i unes catxutxes, i una jota, per entendre que som un país divers, molt ric, i que tot ballant-lo apreníem a estimar-lo. I vull insistir en l'aprenentatge, perquè en un moment on l'internet era quelcom incipient, la primera frase en aranès que vaig llegir a la vida era: un punet volia ju, enu, clavat a la porta de la sala d'assaig. Però també vaig aprendre a dir: ses alotes de selva tenen salero, i visca la margeleria, que és el goig de Castelló. Anàvem a fer dansa i apreníem de música, de llengua, de vestuari, de costums i de coses que no sabíem ni que existien, però que ja eren nostres. Però el major aprenentatge que vaig fer va ser entendre que res diu visca la terra amb la contundència que transmet una peça musical i coreogràfica ben executada. I com a país ens falten moments d'orgull desfermat i l'Albert ens n'ha regalat a cabassos.
6: Soc l'Enric Martínez i parlo en nom propi i en nom de l'Esbart Maragall de Sant Andreu del Palomar. Vaig tenir l'Albert durant molts anys com a director i mestre a l'Esbart de Rubí. Més endavant, i durant més de 3 dècades, vaig dirigir l'Esbart Maragall, on vaig portar a escena una quinzena de les seves coreografies. També vaig col·laborar en el muntatge de les seves obres per diferents esbarts. Tinc clar que hauria estat un director diferent sense el mestratge de l'Albert Sanz. Com a dansaire de l'Esbart de Rubí, em va emocionar poder ballar el Carnestoltes. I com a director de l'Esbart Maragall, vaig veure com el Mortitxol emocionava tothom.
7: Soc el Marcoll de l'Esbart de Blanes i ens sumem a les mostres d'afecte i condol per la mort de l'Albert Sanz. un gran llegat tindrà la història de la dansa a Catalunya. Les seves danses seran el seu llegat i els esbars tindrà la recompensa de seguir ballant i seguir fent dansa en totes les seves coreografies.
8: Som l'agrupació folklòrica igualadina. Si fa molts anys no haguéssim coincidit amb l'esbar de Rubí, amb Montserrat i arrel d'això amb l'Albert Sans, avui en dia segur que l'entitat no fora el que som, no? Amb ell vam aprendre una altra manera d'entendre la dansa, la vam entendre a dalt d'un escenari. Ell ens va fer veure aquest canvi de visió, aquest altre prisma de la cultura i de la tradició, i amb ell vam tenir unes relacions espectaculars en diferents àmbits, no?
9: Soc l'Albert de l'Esbar Sicoris de Lleida. Una figura irrepetible que va transformar els nostres balls de plaça en autèntics poemes escènics. Per a l'Esbar Dansaire Sicoris, Vella Ciutat de Lleida, acomiadar l'Albert Sans és acomiadar una part de la nostra pròpia història. En Paco Viladric, fundador de l'Esbar i que ens va deixar el setembre passat, és qui va obrir les portes de Ponent a la mirada d'Albert Sans, unint per sempre Lleida i Rubí a través de l'emoció, la tradició i el moviment. Un llegat que forma i formarà part del nostre Esbart.

0: Acabem aquest recorregut on hem volgut recordar l'Albert Sans amb una coreògrafa i ballarina belga establerta a Catalunya, directora d'IT Dansa, jove companyia dansa a l'Institut del Teatre, que a més va treballar en forces ocasions amb l'Albert Sans. És la Catherine Alar. Bon dia, Catherine.
1: Bon dia.
0: Tu amb l'Albert hi vas coincidir, com a mínim tenim documentat un parell de vegades, oi? O sigui, coincidir molt, però a nivell artístic, d'alguna manera, sí que van haver-hi un parell de projectes que us van posar en contacte.
1: Sí, i bueno, va tornar a ser una amistat molt gran, també. Però vam començar, jo crec que estava procurant recordar-me quan el vaig conèixer. I crec que va ser en el jurat de Can Toni Gros. I vam coincidir un par de vegades i, bueno, ens vam veure també... Bueno, després també, bueno, jo vaig coreografiar la moixaranga del GMSI i li vaig demanar d'ajudar-me, va fer com una mica d'assessorament, era un duet, perquè a mi m'agrada molt la fusió entre la dansa tradicional i contemporània. Entonces volia una mica d'assessorament de l'Albert. Uh-huh. I després també vam fer el contrapàs llarg, que va ser més amb IT Dansa, Bueno, jo no feia un contrapàs, però em volia inspirar de... i tenir més element coreogràfic i d'esprit de la peça, no? I entonces ahí també l'Albert ens va ajudar molt.
0: Veient les obres, aquest Day Amateur, en el seu moment, la moixaranga que vas versionar i que vas contar també amb la participació de l'Albert, i aquest treball que vau fer a través de Fira Mediterrània, si no recordo malament,
1: sí,
0: aquest treball de contrapàs, clar, què destacaries de la col·laboració que vas tenir amb l'Albert, del seu coneixement, m'imagino, suposo, que té d'aquestes danses més ancestrals, no?
1: Sí, sí, bueno, era molt respectuós tant de la dansa contemporània amb nosaltres, que, bueno, sabia molt de la música, però també de l'esprit, no?, que necessitava la peça, que, no sé, era com molt respectuós amb tot, amb el moviment, amb l'esprit, contava d'on venia, no sé, va ser sempre, jo crec que també ens vam enriquir mútuament.
0: Sens dubte, a més l'Albert va ser... ja, amb les seves creacions ja ho era, però m'imagino que posant contacte amb creadors com tu, també aquesta capacitat de com utilitzar les arrels per posar a la contemporaneïtat aquests moviments tradicionals o aquestes litúrgies fins i tot més tradicionals.
1: Clar. Ens van trobar una bona simbiosis, no? Mhm. Perquè tant jo li demanava, no, però sí que era molt discret. I jo dic, no, com es fa això? I com es fa aquest pas del cavall? No sé, bueno, i ens explicava tota la composició també de les peces, no? Però sempre estava molt respectuós amb el que fèiem. No volia imposar res. Era molt, molt especial treballar amb ell. I per ell també crec que va ser molt maco poder fer aquestes aportacions seves, no?
0: Posava molt en valor el fet la creació contemporània des dels contemporanis també es faci una mirada a l'arrel. És el que ell va fer també sobre la dansa tradicional.
1: Exacte.
0: En el seu moment.
1: Sí. I, bueno, ja va haver també el Salvador Melo, el Manuel Cubells, però l'Albert ho feia i volia fer-ho. I, a més, li interessava molt ampliar la visió, no més contemporània, ara.
0: És necessari, no?, per qualsevol cultura, tenir gent que sigui capaç de fer-ne aquestes relectures?
1: És molt important conèixer la història, no? I la tradició. Només es pot enriquir. I si parlem de les danses, és tan rico en moviment, en composició, en la relació amb la música. Hi ha realment una unió, no? Música, dansa. I això... jo crec que és molt important conèixer la història de la dansa, no? I la tradició només, no, especialment per tot el món contemporani. Jo vaig treballar amb un coreògraf que s'inspirava moltíssim tant de la música com de les danses d'arrels, que era el Jiří Kilian. Uh-huh. I entonces jo vaig treballar molt les seves coreografies. La riquesa més gran de les seves coreografies i de la música que utilitzava era els arrels que tenia. També treballava amb Stravinsky. Stravinsky també tenia molta
0: sí.
1: història ahí, no?, de la dansa en la música, en la dansa. I entonces jo crec que és molt important portar la història amb tu, no? Mm-hmm. I l'esprit, sobretot.
0: Caterina Lar, sí. Gràcies per atendre la trucada del programa. Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Som mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Ballatori, en aquesta versió de Jonathan Penalba des del treball Tarquim, que acaba de sortir al mercat. Ens ha semblat adient poder recollir, poder tancar aquesta glosa a l'Albert Sanz amb aquesta nova visió de la dansa del ballatori.
1: Catalunya Ràdio.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Canviem de qüestió, parlem de temes i de festes que passen avui en dia. Aquest divendres a Durro, a l'Alta Ribagorça, han arrencat les primeres falles de la temporada del Pirineu, una tradició ancestral vinculada al foc, el solstici d'estiu i els ritus de purificació que durant les properes setmanes tornaran a encendre desenes de municipis tant dels Pirineus com dels Prepirineus catalans. Les falles consisteixen en baixar torxes enceses des de la muntanya fins al poble en una gran celebració comunitària. Històricament, el foc simbolitza el sol i serveix per purificar els camps, els boscos i les persones, allunyant els mals esperits i celebrant l'arribada de l'estiu i les collites. Festa profundament arrelada al món rural, reconeguda des del 2015 per part de l'UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, dins la candidatura conjunta de les festes de foc del solstici d'estiu als Pirineus. En total, la Festa de les Falles se celebra en 63 pobles dels Pirineus, entre els 34 de França, 17 de Catalunya, 9 d'Aragó i 7 d'Andorra. A la Vall d'Uboí, a l'Alta Ribagorça, les falles, que van començar a Durro aquest mateix divendres, ara continuaran les properes setmanes coincidint amb les festes majors dels municipis. Després de Durro toca Uboí, la nit del dia de Sant Joan, i seguiran fins al mes de juliol.
3: Bona, soc Moisés de Taüll. Comentar-vos que aquest cap de setmana comença la Festa de les Falles i del Foc al Pirineu, concretament aquí a la comarca de l'Alta Ribagorça, al poble de Durro. Destacar, per exemple, del poble de Durro, tot i que és una tradició pagana, recordar que el poble de Durro, abans de començar, s'aginollen amb la falla encesa, resen un pare nostre rapidet a l'ermita de Sant Quirc de Durro i baixen corrent cap al poble. Destacar que és un ritual de celebració del solstici d'estiu que ens serveix per purificar-nos a nosaltres, per purificar la terra, per trobar-te amb gent que habitualment no veus i que les nits màgiques del solstici fan que les puguis veure. Normalment se corren just cap a Sant Joan, que és el solstici d'estiu, però ara mos hem adaptat i tots els pobles baixen les seues falles durant la festa major. Des que és patrimoni material i cultural de la UNESCO, els pobles s'aplenen de gent i és una mica bastant estressant. Abans la festa era bastant local i és a la gent dels pobles de la vora, gent que té família aquí, que pujaven expressament a córrer falles, ara està tot ple de gent i és una mica estressant. No us comento que vingueu a veure-ho, perquè hi ha molta gent, però bueno, simplement que sapigueu que és una bona festa i que el foc mos agermana.
0: Una tradició molt vinculada al culte solar i al sentiment comunitari d'aquesta vall, que continua plenament viva. Al Pallars, tant al Pallars Sobirà com al Pallars Jussà, la temporada fallaire també arrenca aquest mateix cap de setmana. Avui dissabte, Sort celebrarà la seva baixada de falles en una festa recuperada que uneix els pobles de la Vall d'Àssua i el Batlliu. En Ramon Aités, des de l'Associació de Fallaires de Sort.
4: Sí, la nostra particularitat és que són dos baixades en paral·lel i el que fem és unim tots els pobles del municipi. O sigui, la gran particularitat de les falles de Sort és que són unes falles que uneixen tots els pobles del municipi de Sort i acaben confluint a Sort, on fem l'encesa de la falla major. Aquesta és la gran particularitat. De cada poble baixen uns quants fallaires que s'uneixen els del poble següent, surten des del cap de la vall, com si diguéssim, i llavors van baixant, es van unint als altres pobles fins que arriben a Sort. I aquesta és la gran què de les nostres falles, que és una festa que els pobles han fet molt seva i ho esperen amb molta il·lusió. De fet, un dels pobles on es viu més és a Bressui, que és un petit poble que està aquí molt a prop de Sort, a 30 minuts a peu de Sort, que és des on es fa una de les baixades principals, i penseu que Bressuí és un poble que viuen molt pocs habitants, que no tenien ni festa major. La festa major es va perdre a Bressuí fa moltíssims anys perquè hi havia tan poca gent que no es feia, i la festa major, les falles s'han convertit en la festa major de Bressuí. Vull dir que es viu amb moltíssim respecte a la festa, però amb moltíssima il·lusió perquè s'ha convertit en un esdeveniment importantíssim per tots aquests pobles.
0: Cal dir que s'hora aquests dies, a més s'hi pot visitar una exposició sobre els solsticis. Ens explica en Marc Escolà, de l'entitat Redhort.
5: Aquesta és una exposició que... Bueno, és una exposició i també un llibret. Està formada per l'exposició i pel llibret. I es tracta d'una obra no acabada i recuperada, sinó que són transcripcions, informacions sobre festes, rituals, creences al voltant dels solsticis de Sant Joan i Nadal, que va recollir l'etnògraf Ramon Violant i Simorra. Està agrupat amb quatre grans àmbits, que seria un àmbit de Sant Joan, de falles i fogueres, un altre de Sant Joan que parla de cendres, de plantes, d'aigües, no? D'aquesta part màgica de la nit de Sant Joan, aquestes tradicions i rituals. Després hi ha una altra part que parla del solstici d'hivern, en aquest cas del Nadal, de les fogueres i rituals, i una altra quarta part que ens parla de les falles de cant i dansa.
0: Segur, al Pallars Jussà, vendrà en el relleu aquest proper 17 de juny, dimecres, coincidint amb la festa de la Verge de la Ribera. En Gerard Samsó és de l'Associació de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur.
6: Bueno, normalment la gent o corren falles o els porten, però no van amb pubilla, i nosaltres el que sí que anem vestits tradicional de català i de pubilla, i anem en parella. La diferent en la desfilada és que nosaltres anem en parella, és el fallaire i la pubilla, i per tant el tipus de falla també s'ha adaptat a que desfilem en parella.
0: I la nit de Sant Joan seguiran el gran moment de les falles d'Isil, Alins i Espot, probablement les més multitudinàries del Pallars. Més endavant ja arribaran també les de València, d'Àneu i Llavorsí, el 27 de juny, a l'Os Isil, el 4 de juliol, i finalment a la Guingueta d'Àneu l'11 de juliol. Així que des d'ara i fins ben entrat el juliol, si teniu ganes de falles, doncs tindreu forces oportunitats.
1: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Anem tancant aquest Mans i us parlem de propostes festives també d'aquest cap de setmana, que destaca la Festa Major de Bellver de Cerdanya, la festa també de la parròquia d'Escaldes d'en Gordany, Andorra, amb activitats populars i música i cultura tradicional. A Cassà de la Selva, el Gironès, nova edició de la Fira del Tap i el Suro, dedicada a la tradició surera i al patrimoni d'aquesta indústria del municipi, a Lloret de Mar, a la Selva. Aquest cap de setmana hi ha la Fira dels Americanos, que recreen el passat indià de la vila, amb mercats, música i ambientació d'època. També aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament avui, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, es fa la tradicional festa de la sega, una jornada per reivindicar els treballs agrícoles tradicionals vinculats a l'arròs. I demà diumenge, parlant d'arròs, a Pals, doncs, la popular plantada de l'arròs amb demostracions al camp, música i gastronomia. I acabarem a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, que avui dissabte acull la 44a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya. Durant tota la jornada, colles d'arreu del país, una trentena, participaran en cercaviles, galejades i actes institucionals que ompliran la ciutat de pólvora, trabucs i cultura popular. En José Fernández és el president de la coordinadora de Trabucaires.
7: Doncs sí, la veritat és que és una ocasió doncs, per veure'ns, per fer germanor i, com no, també per mostrar aquesta idiosincràsia del món trabucaire dins de la cultura popular. Com a coordinadora fem una valoració positiva en tant al creixement que s'està donant amb noves colles a nivell de Catalunya, amb les noves formacions que anem fent de trabucaires novells, doncs que hem passat de fer-ne una anualment, haver-ne de fer dues per la quantitat de persones que s'estan fent trabucaires, i per tant això és important. Per una altra banda, sí que és cert que és un espai de la cultura popular que genera soroll, i la veritat és que hem d'acabar d'adaptar-nos una mica a la societat moderna, no? Amb aquests espatecs que quan venen per sorpresa ens espanten, però quan els esperem doncs ja no són tan desagradables, no?
1: A Catalunya Ràdio, Mans.

Aquests són els Bon Vent. Amb aquesta terra és la nostra terra. Aquest cap de setmana actuen a Sant Pere Pescador, on s'hi celebra el Festival Festipot del Pot Petit. I així tanquem a mans i hem estat amb la Rosa Silloé, muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rotllant. Per marxar, sardana de Conrad Saló, benvolença a la Bisbal, que sonarà a l'aplec de la Bisbal, que se celebrarà demà diumenge amb els Montgrins, la Bisbal Jove, la principal de la Bisbal i la juvenil a Sabadell. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam continuar parlant un dia més sobre el cas Endic, aquesta vegada centrant-nos concretament en la terapeuta de la família i la seva possible influència en la gestió de l'herència d'Isaac Endic pare.
6: Estem parlant de l'abril del 2024, que havia unes fortes desavenències entre pare i fill, perquè el fill exigia al pare rebre la seva part de l'herència o part de la seva part de l'herència en vida. I aquí estava treballant en aquest conflicte on Jonathan, doncs, segons l'auto, feia un xantatge al seu pare, i això ho escriu la jutgessa, feia xantatge al seu pare dient o revoca els diners o la relació paterno-filial aquí s'acaba. I aquí la magistrada el que diu és que la terapeuta influeix perquè en favor de Jonathan per rebre aquests diners.
4: Com ho sabem que Jonathan li deia això al pare, o rebo aquests diners o la nostra relació es trenca?
6: Un element fonamental en moltes investigacions, que és el telèfon mòbil.
5: I també vam convidar tres joves fans del Papa Leo XIV per parlar de la visita del Pontífex a Catalunya, que aquesta setmana ens ha donat tant a parlar. Un d'ells, el Carlos Martínez, va confessar el seu canvi de relació espiritual des de l'última vegada que va venir el Papa al país, que va ser l'any 2010.
7: Pensava que sabia coses i no sabia absolutament res. Ara sé molt poc, però sé molt més que abans. I bueno, la perspectiva, el canvi de perspectiva és un canvi vital impressionant.
4: Què faràs aquests dies que ve el Papa? Vas a l'Estadi Olímpic, vas a Montserrat, vas a la Sagrada Família?
7: Vaig a la vella adoració que hi ha a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí,
4: I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
7: Ara sóc un d'aquests friquis, sí. De fet, la meva dona em diu moltes vegades, Déu no ho vulgui, però si em moro, si em moro abans que tu, et faràs mossèn o et faràs monjo. A vegades m'ho diu.
4: No ho descartes, veig, eh?
7: Jo ja, després de la meva conversió, no descarto res.
5: I coincidint amb els 5 anys de la mort d'Arcadi Oliveres, vam conversar amb la Mònica Terribas i amb els dos fills de l'economista, el Bernat i l'Arnau Oliveres, debatent, entre altres, sobre la necessitat de generar nous referents.
8: El Roger va programar aquest homenatge a l'Arcadi ja fa unes setmanes i coincidint amb l'arribada del Papa d'intentar trobar referents, no? Ahir tenia una discussió amb unes persones que em deien, és que tot el dia parlen del Papa, dic, això és el retrat de la manca de referents intel·lectuals i espirituals, no? I l'Arcadi era un d'aquests referents, per tant parlar d'ell vol dir segurament generar-ne de nous en d'altres persones que ho escoltin i diguin, com deia l'Arcadi, saps? I això és necessari, més necessari que mai.
5: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
5: Al cinema es torna Steven Spielberg amb el dia de la revelació.
10: What did you steal?
11: Secrets. The data they paid me to protect.
10: Are they people?
5: El director torna a endinsar-se en el cinema d'alienígenes per explicar aquesta història protagonitzada per Josh O'Connor i Emily Blunt sobre el dia en què el món coneix per primera vegada l'existència definitiva de vida extraterrestre.
9: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes.
12: Have you met Miss Cruz?
13: She's tough.
14: She hates the sound of breathing. Don't breathe. But if you have to, try to...
5: I a Netflix, una nova comèdia romàntica, Office Romance. Brett Goldstein, conegut per Ted Lasso, escriu i protagonitza aquesta pel·lícula amb Jennifer López sobre una executiva d'alt nivell d'una aerolínia que fa un esforç per mantenir clares les línies entre la vida privada i la personal. Però tot trontolla quan arriba un nou advocat a l'oficina. I el TNC s'hi pot veure Peeping Tom, Chronics. La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre 5 figures atrapades en un laberint temporal. Avui a funció a les 7 de la tarda. Bon dia, Sònia Delofeu.
15: Bon dia.
5: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca del Garraf. La primera, la Fira d'Art de Primavera de la Rajola a Vilanova i la Geltrú.
15: Després de l'energia i la bona acollida de les darreres edicions, la Rajola, aquest espai creatiu, es torna a omplir de creativitat, color i talent local. Durant tot el dia es podrà passejar entre parades d'art, il·lustració, ceràmica, joieria, artesania, tèxtil i moltes altres propostes fetes amb cura i estima. Una nova edició que reunirà una selecció de creadores i creadors que compartiran les seves peces i projectes en una jornada pensada per descobrir, conversar i donar suport a l'art local. La fira obrirà a les 11 del matí i tancarà a les 8 del vespre.
5: I podem sopar a la nova premsa de Sant Pere de Ribes.
15: Situada al carrer de la Torreta, número 7, molt a prop de l'Escola del Pi i de la plaça de Francesc Layret, una taverna gastronòmica catalana de plats per compartir amb una pissarra que canvia amb el mercat i una carta de vins del Garraf i el Penedès. Es troba dins una antiga masia amb més de 50 anys d'història, envoltada de vinyes, on menjar és gaudir sense pressa. I podem tastar la truita de bacallà o la de botifarra blanca, el tataki de vaca vella, l'espardenya d'ensaïmada amb sobrassada i formatge de maó, les croquetes de melós de vedella o les clàssiques mandonguilles de postres, brownie, pastís de formatge, xuxu farcit, en aquest cas de xocolata a la brasa, o bombetes de Catània amb gelat de coco. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies, menys dimecres, només a la tarda i a la nit, de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit.
5: Música. Música.

0: Perquè si som per Sant Pere de Ribes, podem anar al concert d'abril.
1: A partir de les 6 de la tarda, al Pati del Castell, la cantant i actriu valenciana Abril Giné és un talent fresc i vibrant que transforma l'energia amb la seva veu potent i unes lletres sinceres. En el seu primer treball, Instruccions per estimar una cirera, que va publicar l'any passat, barreja diversos estils musicals que connecten amb públics de totes les edats. Fusiona el digital i l'acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero, creant una proposta única i personal amb composicions que ballen entre ritmes enganxosos i melodies emocionals. Èxits com Desig, Afortunada o Una història infinita refermen la seva identitat artística i la consoliden amb una de les veus més prometedores de la nova escena musical valenciana. Avui la podem escoltar en directe al Festival Monocicle, un festival autogestionat que vetlla per la música de proximitat i la cançó d'autor. Ho farà acompanyada d'altres artistes com Kelly Isaia, Anna Andreu o Miqui Puig. Si hi voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la plataforma Entradium per 17 euros.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Afortunada de la valenciana Abril, que avui actua al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa i de moment està dissenyat pels qui els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití-Escòcia o d'un entretingut Austràlia-Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits, un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar. Però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que, per la seva procedència, no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau. Per compensar el disgust que es van dur en veure com el guanyava Maria Corina Machado, Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu moment José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos als Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per fer veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Després dels dos últims morts a trets a Barcelona, aquests dos últims en pocs dies, s'ha posat en marxa aquesta nit un dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc.
2: En l'operatiu que va començar, com deies ahir el vespre, s'han detingut 13 persones acusades de robatoris o furts, però de moment no s'ha trobat cap arma de foc.
0: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
2: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Veneçuela i en col·laboració amb el govern del país.
0: S'amplia la investigació José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que li han confiscat.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx i que s'han taxat en 1.300.000 euros.
0: El govern estudia si paga un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
2: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros. Els sindicats demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que fan tota la jornada de forma presencial.
0: Els esports són dies de semifinals a la ACB. La penya va per sota en aquestes semifinals contra el València, 2-0 ja, per tant està a una sola derrota de l'eliminació. Albert Benet.
3: El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva aquesta semifinal després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit.
0: El Barça busca avui la classificació per la final de l'ACB per la via directa.
3: Amb el 2-0 a favor, després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana, avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre.
0: Debut en victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol.
3: Una victòria clara contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: Néstor Gómez, el temps, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui tenim un dia totalment estable. Diem que tenim un cap de setmana esplèndid, de sol, de ple estiu, amb un cel serè que predominarà tant dissabte com diumenge, i només diumenge a la tarda sí que s'espera alguns ruixats només al Pirineu, i el que sí que podem esperar és moltíssima calor. Ahir les màximes van tocar la xifra dels 35 graus a Vinebre. Avui s'espera que bona part de l'oest del país arribin als 35 i fins i tot arribin als 36. És el cas de Tortosa o de la mateixa ciutat de Lleida. I si avui fa calor, demà encara en farà més. Demà s'esperen valors de 37 graus a l'oest del país, a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre, i a la Catalunya central màximes de 35 graus. I tot això amb nits cada cop una miqueta més càlides. Avui la més càlida cap a Portbou no ha baixat dels 24 graus. Ara mateix Mataró té 22, i si volem una mica més de fresca cal anar cap a Maials amb una temperatura actual de 11 graus.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Marc Molins i Antoni Jalong. Molt, molt, molt atents a les 9 en punt del matí avui al suplement. Tothom atent a l'antena. Passaran coses que encara no podem explicar perquè no volem que s'espatllin. Dues hores. Avui a les 9 us poseu una alarma. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora. És una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure. A partir de les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Panenca, Aitor Laguna, també la Sònia Gelmà i el Xavi Aldecoa. A partir de les 12, Pantalles i Cors, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
9: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
0: Passen 7 minuts de les 7 del matí. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona, els Mossos d'Esquadra engeguen un dispositiu per mirar d'identificar i de localitzar armes de foc. Els Mossos van detenir 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest vespre, aquesta nit, per evitar el tràfic i la tinença d'aquest tipus d'armes. Ara bé, no se n'ha trobat cap, Oriol Pujador.
11: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de paisà al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
12: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
11: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
0: En aquest context, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat als carrers. La patronal PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament.
2: El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, explica a Catalunya Ràdio que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
13: He vist que tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Aleshores, un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats, a l'abandonar el carrer puja a l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
2: Una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també aquesta emissora la sinergia entre la qualitat del comerç i el carrer.
14: perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial

0: firmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Veneçuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro.
1: Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. El Niño Guerrero era el líder del Tren d'Aragua, de la banda criminal més poderosa de Veneçuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del Tren d'Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda.
0: I en paral·lel, els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen un altre cop que és imminent, tot i que algunes versions no acaben de concordar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
0: El jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraban. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. L'expresident espanyol està citat a declarar davant del jutge aquesta setmana. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
3: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originàries de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Déu-n'hi-do. Avui, a partir de les 9, el suplement sumem també a la tertúlia del Marc Molins, advocat penalista, que ens ajudarà a desxifrar també algunes claus del cas Zapatero. En paral·lel, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació dels danys que causava la Dana des de primera hora del matí. El seu equip de govern li passava documents pel xat que compartien per actualitzar la situació en carreteres, en centres educatius i també en d'altres punts del País Valencià. Des de València, Alba Barbosa.
4: Abans de les 11 del matí, Carlos Mazón havia rebut en aquest grup de WhatsApp la situació a les carreteres i que a la província de València ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Els consellers també li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i que hi ha inundacions en una residència de gent gran. Carlos Mazón només intervé en aquest xat a primera hora del matí. Demana a l'ex

0: Consellera Salomé Prades, ara investigada, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. La jutge de la Dana ja ha incorporat aquests missatges de WhatsApp a la causa.
1: La militància de Junts per Catalunya decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona, Jordi Corbalan.
2: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
3: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, doncs em doni aquest suport personal i polític.
4: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió.
5: És públic que el president Puigdemont va oferir fa 8 anys, llavors les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada.
6: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona.
2: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
1: Ja tenim en marxa la Unió Europea la nova política migratòria comuna que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam i Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. El govern alemany ha valorat positivament l'acord durant la inauguració d'unes noves instal·lacions d'internament en frontera a l'aeroport de Berlín. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
7: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
8: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
7: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
1: I ara anem fins a Belfast, on continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, el Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana s'han viscut episodis violents.
9: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vans. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
9: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
11: They have the night duty.
12: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
9: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
1: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores.
13: El sindicat Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Sentim Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, i Yolanda Adroé, d'UGT.
14: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará porque no pueden teletrabajar, y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
15: El veiem amb uns ulls mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
13: Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
1: Un quart i mig de 8 del matí, al Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Omar o Pol Guasch, també. Marta Vives.
16: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa a Montserrat Caballé, van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ho ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
17: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació. I també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig. I també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
16: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz i Macolomer i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de 2 exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
1: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3.
18: Andre Douglas, Colonel
1: Frank. Una nova missió del programa lunar que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar, malgrat que l'objectiu encara és no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Des de l'Associació de Dones lamenten la falta de presència femenina des de Hipàtia Mars.
13: Sí, en el que portem de dècada, des del 2020, la NASA només havia exclòs les dones en una de les tripulacions de l'Estació Espacial Internacional. Aquest és el segon cop i això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els convenç l'argument de meritocràcia que ha fet servir la NASA.
19: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
20: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
13: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
1: I ara música. Són els primers acords toques grasses que han desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que han assistit al recinte de la zona esportiva de Vic. Amb aquest concert toques grasses ha estat l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que farà a l'octubre a l'Estadi Olímpic. La primera jornada d'aquest festival també ha comptat amb els Amics de les Arts, els Tiets, Buos i les sorpreses de l'argentí King Africa.
21: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
22: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
23: Quina ratxa! Quants maig portes?
22: 150.
23: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico al teu quiosque al periódico.com.
24: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
25: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
26: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
0: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: L'informatiu del suplement.
1: Avui els esports comencen amb bàsquet. La penya haurà de remar molt, molt, molt per jugar la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat el 2-0 ja en les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça en aquesta final, que podria ser catalana, tot i que aquesta derrota de la penya ho complica. Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. Una derrota a la pista del València per 90-76. Això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
3: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
2: El València va dominar el partit en tot moment, va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final, l'aconseguirà si guanya a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
4: The main goal is to win the next game.
5: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
2: Recordem que el Barça domina la semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida. Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd. Una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
6: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
2: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. El partit és a les 9 del vespre. Bronze del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. I aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins a la pista del Liceo per 8-2. Demà, segon partit també a la pista de l'equip gallec. I el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, al camp del Zamora.
21: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 2:15 del matí.

0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè i l'Ol Gàbalos, posem un artista més celebrat que d'altres. Avui, per petició popular, l'Oreja de Van Gogh, una dona que... enregistrada ja no desafina. Blai, Olga, bon dia.
1: Bon dia.
2: Per començar, dic que l'Oreja de Van Gogh és més que una dona, eh?
1: És un grup.
2: És un grup. Però bé,
0: que ha sobreviscut, a la seva cantant.
2: Ja se t'ha vist que,
1: 30 anys,
2: que, no seria el teu grup preferit.
0: No, és a dir, no l'he escollit jo, cosa que està molt bé, també, d'altra banda.
2: Ah, no?
0: Que,
2: no? Pensava que sí.
0: No, aquesta no l'he escollit jo.
1: Home, per petició popular...
0: Però escolta'm, no seré jo qui ompli, que són 4 Sant Jordis?
2: 4 Sant Jordis.
0: Imagina't.
2: 6, vull dir que... 7 i 26 i 27 de novembre.
1: Encara queda alguna entrada, eh?
2: I aniràs, Olga?
1: No.
2: No?
1: No. Hi ha aquest silenci dramàtic.
2: Home, però per què?
1: Doncs perquè és un grup que tampoc ha format part de la meva joventut, per dir-ho així.
2: I a treballar t'agradaria anar-hi o no?
1: A fer la
2: crònica?
1: Home, m'agradaria comprovar certes coses en directe, això sí.
0: De tots els retrobaments sonats que hi ha hagut els últims anys, l'operació econòmica més descarada per mi és aquesta.
2: Sí, sí, imagina't si és descarada que el Pablo Benegas, el guitarrista, que és una de les peces importants de la banda, va dir que no per coherència, perquè tot el que va passar amb la Leire, primer deien que no tornarien, que s'acabava el grup, em sembla una marranada, tot plegat, i un despropòsit, com van gestionar tot plegat, perquè al final, sigueu clars.
0: I els vídeos dels primers retorns d'ella, se la veu molt desfeta, se la veu una dona que no està bé. O sigui, no està bé ni per cantar, ni per estar dalt d'un escenari, ni per haver de suportar les crítiques que l'havien enfonsat altres vegades. És a dir, veus una persona que està molt vulnerable i la resta de la banda que s'està aprofitant d'ella per fer calés.
1: Totalment. I a més, vas veient com que hi ha... A veure, almenys des de fora, com que hi ha males decisions fins i tot, veient d'on ve Amaya Montero, està prenent unes decisions també fins i tot d'outfit, de com es vesteix i tot plegat, que crec que ajuden a crear encara més rum-rum al seu voltant.

0: les cançons les coneixem de sobres perquè les hem sentit els últims 20 anys a totes les radiofórmules. Explica'm una mica la història de la banda, perquè Amaia Montero, que és la cantant històrica, la primera i la que ara ha tornat als escenaris, ha estat durant molts anys doncs, fora de circuit i fora de l'oreja. Què va passar exactament i per què ara han tornat, Olga?
1: Doncs Amaia Montero va sortir del grup també perquè hi va haver una sèrie de moviments dintre de la banda que volien buscar doncs, nous objectius, canviar una mica de registre. Això va ser com cap al 2007 aproximadament, on es va incorporar...
2: Sí, l'últim disc va ser Guapa, sí. 2006, que ara fa 20 anys.
1: Doncs dia. Llavors es va incorporar Leire Martínez, també Amaia Montero volia fer la seva carrera en solitari, etcètera, etcètera. Però
2: ho va intentar, però...
1: no li va sortir el que... però va ser un moviment una mica estrany, perquè si realment vols canviar de direcció no agafes una cantant que té exactament la mateixa veu que Amaia Montero, no? I aquí és on comença aquest camí una mica estrany del grup, perquè segueixen, és com si haguessin trobat una còpia de Maia per seguir una mica fent el mateix i seguir revivint o tornant a... bueno, revivint tots els discos anteriors, sí, i revivint de renda, bàsicament.
2: I poder seguir fent gires i sí, seguir cantant aquestes cançons, sí, que la gent espera, no? Es passaven unes coses als concerts, que era que la gent anava allà a escoltar les cançons velles, no? Escoltar els hits.
1: Clar, llavors,
2: i sí que,
1: cançons,
2: sí que havien anat, sí, traient discos, però són discos que no tenen, no passen a la història, saps?
1: Això és
2: no tenen
1: com si se t'hagués mort el cantant, per dir-ho així.
2: Sí,
1: és com un
2: totalment.
1: Queen, diguem, que intenta
2: repetir. O un Sau.
0: Sau. O sigui, casa nostra, Sau.
1: El que passa és que, clar, i després la teva cantant no s'ha mort, sinó que està intentant fer una altra cosa que, pobra, no li va... no, ha publicat dos discos en solitari, no li han sortit bé, i Amaia Montero doncs, va entrar en una espiral doncs, de depressió, excessos, atacs d'ansietat, i també...
0: Això va ser previ a la seva sortida o arran de la seva sortida o de que la partessin de l'oreja?
1: Jo crec que ha estat després.
0: Es van barrejar,
1: després, perquè ella va publicar un primer disc on se la veia com molt... com dient, és la meva nova etapa, vull triomfar, vull ara vull fer les meves cançons, vull canviar de registre, i no li va sortir bé.

0: Això és La Playa, que és una de les cançons més conegudes.
1: És una cançó brutal, La Playa. És que, a veure, L'Oreja de Van Gogh és un manual de cançons pop perfecte.
0: Sí.
1: És
0: jo
1: com
0: sempre
1: dir,
0: he tingut el
1: anem
0: dubte...
1: a buscar la cançó perfecta. Ells ho van aconseguir, no una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc.
2: De qui és mèrit, això? És el compositor, qui
1: del
2: és?
1: Del Pablo Benegas, jo crec, sobretot aquest, el guitarrista. Que
2: o sigui, el que s'ha esborrat d'aquesta gira.
1: El que s'ha esborrat i que, per cert, és fill de...
0: Anava a dir el mateix.
1: Digue-ho tu, va.
0: És fill de Chiqui Benegas, històric dirigent del PSOE basc.
1: Sí, imagina't.
0: Vull dir que imagina't,
1: o sigui,
0: tenir...
1: Un nepo baby, no? Que diríem.
0: Sí, més o menys.
1: I jo crec que ell és qui portava al grup millors idees, que havia escoltat moltíssima música, i després es va trobar, doncs, una gran cantant, que és Amaia Montero, amb molt de carisma, jo crec, i amb una veu d'aquelles que se queda i una vocalització perfecta. Jo crec que és la cantant pop ideal per un grup.
0: Saps qui em pensava que era catalana?
1: Per la pronúncia,
0: perquè
1: aquesta...
0: Perquè fa les L's així com molt pronunciades, veritat, sí, i pensava, sí, aquesta noia d'una sortida.
1: Sí, a mi
0: no,
1: també
0: no,
1: em resultava molt familiar aquest accent, però era que vocalitzava molt. Sí. De fet, no sé qui va dir que els catalans som els que parlem millor castellà, perquè vocalitzem millor i diem tot el son.
0: Jo sempre he tingut el dubte de fins a quin punt L'Oreja de Van Gogh, que és un grup nascut als 90, realment han deixat llegat. O sigui, tenen fans, hi ha gent que ha recollit la seva forma de fer cançons, de cantar, etc. I sí, i és cert, perquè ara mateix ens trobem a gent com Nil Moliner que fan aquest tipus de versions.

0: sembla aquesta versió?
1: Mira, com, m'ha recordat una mica Jarabe de Palo, eh?
0: Ostres, sí.
1: No, que de fet Jarabe de Palo juntament amb l'Oreja,
0: sí,
1: de Van Gogh
0: pot ser, pot ser.
1: I Estopa són els tres grups i jo crec que van marcar els al principi de dècada i de segle i de mil·lenni a l'estat espanyol. I de fet l'Oreja de Van Gogh, amb el permís de Mecano, és el grup espanyol que més discos ha venut de la història. Em sembla una fita brutal. I el que diem del llegat...
0: O sigui, estàs dient que segurament no caldria ni que fessin concerts, ja?
2: Puc explicar una intimitat?
1: Ah, no, clar que no. I tant, intimitat.
0: Vinga, va.
2: El saxofonista de Jarabe de Palo, l'històric Jimmy Jenks Jiménez, és el meu veí.
1: Ho has d'explicar, això.
2: És, no, és que cada dia que ens trobem llançant les escombraries... Dic, hosti, quina llegenda.
1: I no hem fet Jarabe de Palo, eh?
2: I no hem fet Jarabe de Palo.
0: I l'escoltes, no... assaja a casa. Assaja...
2: I tant, i tant, sí? I tant. Oh, li ensenya el saxo a la meva criatura.
0: I toca,
2: sí,
0: el bonito,
2: si allà...
0: i totes aquestes coses.
2: No, perquè té... O sigui, bueno, van fer també tornar amb Jarabe de Palo, sí, sense això, Pau Donés.
0: Això és un altre tema.
2: I van
1: això,
2: fer una,
1: això és un meló.
2: Una gira, sí, per Sud-amèrica.
0: Si obrim aquest meló, potser no tornem a la ràdio.
2: Però ara ell té altres
1: projectes. Jo crec que hi hauria d'haver una legislació amb això.
2: No, bueno, és que més, o sigui... Clar, com que el tinc de veí, vaig dir, i em va dir, no, ara me'n vaig a fer les Amèriques un temps i tal. I vaig dir, bueno, vaig a veure què ha fet, perquè com que evidentment tot està enregistrat, i vaig buscar l'espectacle, el show que vam fer. I ell lidera molt amb el saxo al mig. Però després hi ha moments que em van semblar pornogràfics que posen la veu del Pau Donés a través de la pantalla, amb vídeos enregistrats. Hi han dos cantants que es van alternant... és a dir, un exercici molt, molt, molt agafat amb pinces. Molt agafat amb pinces.
1: I el problema és que els interessos són purament econòmics.
0: Sí, totalment.
1: I no de retre homenatge.
2: Sí.
0: S'hauria de veure
1: en general,
0: qui gestiona el llegat, no?, també de Jarabe de Palo, perquè es pugui fer un projecte
1: així. El seu germà. Sí.
0: Això és com quan Supertramp o Pink Floyd es van separar, que hi havia una part del grup que podia tocar un repertori, podia utilitzar el nom del grup, i altres no.

0: Això no és l'oreja de Van Gogh, no és Amaia Montero, però és una cançó per fer, per parlar d'un moviment el Donosti Sound, que va ser una escena musical dels anys 90 a Sant Sebastià, a Donosti, de grups com Le Mans, La Buena Vida, Family, que es basaven en fer un pop molt minimalista, d'arrel independent, molt alternatiu, però a la vegada també molt dolç. I aquí hi ha molta controvèrsia amb tot això, que és si l'Oreja de Van Gogh van rebre la influència de tot aquest moviment que arribava a Donosti. La meva teoria és que una mica sí.
1: Jo estic d'acord amb tu.
0: Jo crec que van créixer amb això, sobretot potser la Maia no tant, però el Pablo, el guitarrista, que es movia en aquests ambients i tot això. I aquest coneixement del pop portat en aquest cas, doncs, al més sofisticat,
1: i també
0: no?
1: Diré una,
0: va fer que l'Oreja fos diferent.
1: I crec que també van rebre influència del Donosti Sound a l'hora de fer les lletres, no? Perquè tant Donosti Sound com l'Oreja de Van Gogh parlen de coses com molt quotidianes, no? De tal dia, tal hora, et vaig trobar, vaig anar a aquest bar, parlen de llocs concrets, i crec que aquesta quotidianitat en les lletres també és d'aquí.

0: a Maya i dir-li per què em toca, no?
1: De Montero Romero.
2: Sí. Sí, home, ella sempre, ja quan estava a Operación Triunfo, a Maya Romero, en aquest cas, sempre ha dit que l'Oreja de Van Gogh era una de les seves grans influències. I, de fet, hi ha algun vídeo de l'època d'Operación Triunfo on ella fa versions a la guitarra de l'Oreja de Van Gogh. I, per tant, és una, allò que dèiem de les influències, no? Doncs mira, a Maya també ha recollit el llegat.
0: Sí, sí, i aquí a Catalunya mateix tenim la Maria Jaume, que és que gairebé presidenta del club de fans de l'Oreja de Van Gogh,
2: sí,
0: també.
2: No?
0: O sigui que hi ha el llegat de l'Oreja de Van Gogh.
1: Sona una mica diferent, Maria Jaume.
2: Sorella de Van Gogh.
0: Sí, sí, però la influència hi és.

0: això què és? Això no és... És Lady Martínez, eh?
1: En solitari.
0: Això és el primer single que va gravar Lady Martínez després de sortir de
1: l'Europa. Això és la venjança.
0: Això és la... Sí. Home, aquesta, aquest tema que es diu Mi nombre està ple de frases que es pot, tenen un doble, doble lectura. De fet, ja la primera frase és com... Que se creen que és com mi culpa, no? Van a escuchar un... No sé, vull
1: dir que... Té una bauassa, per això.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que al final li han fet una mica un favor a Lady Martínez, perquè fins que va passar això, Lady Martínez era la substituta de la Mai a l'Oreja de Van Gogh, no sé què, i ara s'ha fet un nom. Jo crec que la coneix molta més gent i està fent una carrera en solitari que ja ho veurem. Ja ho veurem què passa.
0: Ha demostrat una personalitat que fins ara no podia, sí. No podia demostrar-la.
1: Va, acabem amb Nostàlgia de la Bona, un dels clàssics de l'Oreja de Van Gogh. Va, som-hi.

0: els meus ídols del suplement, l'Oreja de Van Gogh, que ben aviat aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la potser presència de Blai Mercè i Olga Valós, si és que algun oient generós els convida.
1: Jo no pagaria per anar-hi, però...
0: No, algun oient, potser després d'aquesta...
1: Si ens conviden, hi vaig amb molt de glosa.
2: Sí, sí.
1: I a pista, eh?
2: Sí, sí, i a ballar, i escoltar com la gent canta, i aquestes coses.
0: Gràcies a tots dos. Arriben els anuncis, va. No tan interessants, potser, que amb l'Oreja de Van Gogh. Ara tornem al suplement. Salut.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: A cada partit juguem tots amb el 50 que torna en els iogurts grecs de Danone Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
7: una cullerada de silenci,
8: dos reflexos de llum,
7: 5 quilos de cadira
8: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11: Passen 5 minuts de 3 quarts. De 3 quarts d'avui, Núria Pujadas, titulars. Bon dia.
12: Molt bon dia.
11: El dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc acaba amb 13 detinguts.
12: Ha estat aquesta nit, però no s'ha trobat cap arma de foc. L'operatiu arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona.
11: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
12: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Venezuela i en col·laboració amb el govern del país. És la banda criminal més poderosa de Venezuela.
11: Tot això mentre Donald Trump confia signar l'acord de pau amb l'Iran aquest cap de setmana, mentre continuen els atacs a l'estret d'Hormuz.
12: Sembla que el pacte està més a prop que mai, confirmat també per l'Iran, però les versions sobre l'acord de Washington i Teheran no coincideixen.
11: El PSOE conté l'alè per l'ampliació de la causa de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
12: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband per unes joies que s'han taxat en 1.300.000 euros.
11: La Fiscalia manté les mesures cautelars contra Jonathan Andic, entre altres motius per uns missatges privats amb el seu pare.
12: I per un de molt concret, enviat del fill al pare 5 mesos abans de la seva mort, i deia: "No m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te."
11: Maica Navarro, avui a les 10 al suplement. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia el proper 16 de juliol.
12: Si el pronunciament de l'alt tribunal és favorable, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a la tardor.
11: El govern estudia pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
12: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros.
11: El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari.
12: Per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació del proper curs.
11: Elon Musk ja és la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. La primera persona.
12: Consolida així la seva posició com l'home més ric del món, ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX.
11: I als esports, la penya es complica la vida per passar la final de l'ACB de bàsquet després de perdre contra el València, que posa el 2-0 en les semifinals.
12: I avui, en canvi, el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final, a les 8, Gran Canària-Barça.
11: Marina Laminos, avui les portades dels diaris, titulars per Zapatero i per Elon Musk.
13: L'Ara i la Vanguardia, avui amb portades pràcticament idèntiques. A la part superior, un titular. En el cas de l'Ara, el jutge investigarà Zapatero també per delicte fiscal i contraband. I en el cas de la Vanguardia, el jutge també investiga si Zapatero va cometre algun delicte per les joies. A sota d'aquests titulars, imatges d'Elon Musk projectat en un edifici de Times Square a Nova York. Musk, primer bilionari del món, diu l'Ara, i Musk ja és el primer bilionari de la història, diu la Vanguardia. En canvi, el periòdico en titular avança que la Generalitat compra les tres xemeneies del Besòs. I a sota, la imatge en aquest cas és del Lleó 14 en Felip VI, ahir a l'aeroport de Tenerife, destaquen les tres paraules que va pronunciar el pontífex: tots som immigrants. I el punt avui, objectiu canvi polític. Tots els escenaris estan oberts al País Valencià a un any de les eleccions.
11: Felip VI i Lleó 14 també són protagonistes de la premsa que s'ha dit a Madrid, excepte el País, que també destaca en la imatge la celebració d'Elon Musk després de l'exitosa sortida a borsa de SpaceX.
13: I en titular, el jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. També el Mundo, més valorat, el jutge impedeix que Zapatero s'alliberi del delicte fiscal de les joies. I imatge per al Papa i el Rei a l'aeroport de Tenerife, els dos mateixos protagonistes també a la portada de l'ABC, pontífex i Felip VI somrient, i titular: Zapatero perseguit per delicte fiscal i contraban per les joies. I a La Razón no només dediquen la imatge al Rei i al pontífex, també un titular sentimental: el Papa va tornar a Roma en l'avió del Rei després d'un viatge emotiu i inoblidable.
11: Albert Fusti, els anys i anys per molts anys. Avui bufarà 63 espelmes Adrià Puntí.
14: Ull per ull anem perdent, i saps si tots som més.
15: Artista polifacètic i inclassificable, influït per figures com Pau Riba i Jaume Sisa, va fundar el grup Un Papà a finals dels 80, en qui va publicar fins a 5 discos abans de fer carrera en solitari.
11: 46 espelmes Juan Carlos Navarro.
16: Trobo a faltar el tema de la competició, de jugar partits, de la rutina.
15: Llegenda bueno, absoluta del bàsquet, la Bomba va jugar 20 temporades al Barça i va aconseguir 23 títols, una trajectòria que contrasta amb la seva vida als despatxos. Aquesta serà la seva última temporada a la direcció esportiva del Barça, on ha viscut més misèries que no pas èxits.
11: 31 espelmes Mapi León.
17: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida.
15: La central aragonesa va arribar al Barça el 2017 per 50.000 euros. En aquestes 9 temporades s'ha convertit en una llegenda del club i ha aixecat fins a 23 títols. El curs vinent, però, els culers ja no la veuran més vestida blaugrana.
11: Vida social. Marta Ferrer, aquests són els Figaflaues, caps de cartell d'aquest dissabte al Cabra Rock.
18: Per la segona i última nit del festival també hi passaran Uineta, Alex Embusto i Joan Dausà, entre d'altres. Els concerts arrenquen a les 5 de la tarda i s'allargaran fins que surti el sol a la zona esportiva de Vic, que encara es poden comprar entrades de dia per 60 euros.
11: Al TNC es pot veure Peeping Tom, Cròniques.
18: La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre 5 figures atrapades en un laberint temporal. Avui, a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 34 euros.
11: El Teatre Condal, Joan Pera, desplega tot el seu repertori.
18: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
11: Al Masnou es pot assistir al festival La Sal.
18: El Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia celebra la seva segona edició amb una programació centrada en alguns dels grans temes del periodisme contemporani, com ara la guerra a Gaza, les migracions, la crisi climàtica o la lluita contra la desinformació a les xarxes. Serà al recinte La Calàndria des de les 10 del matí a 9:15 de la nit.
11: I avui també és un bon dia per comprar vinils al Mercat de Sant Antoni.
18: La fira de discos Grand Prize Vinyl Fest reuneix més de 1.000 vinils, entre LPs i singles, i comptarà amb expositors de Catalunya, França, Alemanya i Estats Units. S'hi pot passejar de manera gratuïta de 10 del matí a 8 del vespre.
11: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De formació professional.
19: Walker Water ho havia fet tot damunt d'una planxa de surf. Havia viatjat arreu del món, havia evangelitzat les platges més indòmites. I fa poc, el gremi l'havia reconegut com el millor entre els millors en una cerimònia oficiada a Hawaii. Però avui s'ha llevat i ha decidit que plega. Per commemorar-ho, s'ha vinclat davant de la seva planxa de surf que presideix el menjador i ha basat el terra, el seu nou ecosistema. Estrenar una vida no era una cosa fàcil, ni tan sols per a un campió com en Walker Water. I un cop s'ha incorporat, ha sentit una profunda desorientació. Ha trucat un amic perquè li suggerís un pla terrestre i l'ha convidat al futbol. El cert és que en Walker Water s'ha atabalat de tanta gent que hi havia. Però de sobte s'ha presentat l'onada. Milers de persones s'han aixecat del seient per estirar els braços en una coordinació marcial. I en Walker Water s'ha deixat emportar pel seu instint. Ha utilitzat el seu pobre amic de planxa i s'ha col·locat al damunt per surfejar la grada. ha aconseguit donar una volta sencera enmig d'una gran ovació, fins que dos taurons amb armilles llampants se li han llançat a sobre.
11: Música.

0: cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn de Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb Olivia Rodrigo i aquest tema que es diu You Plus Me Equals a Heart. L'artista californiana va presentar ahir el seu tercer treball titulat You Seem So Pretty Sad for a Girl So In Love. Un disc ple de cançons d'amor, algunes tristes i altres no tant, com aquesta, You Plus Me Equals a Heart.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 13 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. Ara mateix en parlem abans. Altres notícies del dia són els titulars. La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebra avui dissabte. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Calafell. El quart congrés internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores es durà a terme els dies 18 i 19 de juny. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran a l'estiu. Albinyana celebra els 100 anys de la Societat Recreativa demà diumenge. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i facturar per sobre els 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll. Es disparen les morts per onades de calor a extrema a Europa fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS publica una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. La compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nou servei de bus urbà va entrar en vigor el setembre del 2025 a Calafell, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 del matí fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més durant el dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actuals. També es van optimitzar recorreguts en les 3 línies ja existents per a poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i als caps de setmana, feia més difícil de complir els horaris previstos. Això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i va optimitzar les línies, evitant passar per parades on pujaven poques persones a punta i cobrien zones poc poblades per passar al bus persones amb major usuari potencial, més denses en habitants. Això permetia, a més, arribar a temps a l'estació de tren, als instituts i al CAP, a les hores de demandes dels usuaris. En el primer quadrimestre del 2026 es va detectar un increment molt important dels usuaris del transport urbà a Calafell, passant dels 76.310 viatgers en els primers 4 mesos del 2025 als 108.534 viatgers els primers 4 mesos d'aquest 2026. Això suposa un increment del 42,5% dels usuaris. Aquest augment de passatgers no es deu només a l'increment d'horari, sinó que hi ha molts més usuaris durant el dia. L'horari s'ha incrementat un 42% també, però són hores que no tenen l'afluència de viatgers que hi ha en hores punta, segons s'ha explicat des de l'Ajuntament. La línia que més s'ha incrementat és la L3, amb un augment del 140%, multiplicant per 2,4 el nombre d'usuaris del 2025. Concretament, ha passat de tenir 15.782 usuaris en el primer quadrimestre del 2025 a tenir 37.878 viatgers en els primers 4 mesos de 2026. El recorregut que fa la nova línia L3 a grans trets uneix segur de Calafell amb els equipaments sanitaris i comercials. Aquestes dades apunten que la gent de Segur aposta pel nou traçat que no dona voltes per Calafell i va més directe al Mercadona, al CAP i als equipaments esportius i escolars. Pel que fa a la línia 1, S'ha incrementat en prop de 6.000 usuaris més respecte al mateix període de 2025. És la línia que té més usuaris i el seu traçat uneix urbanitzacions del nord de Segur i Segur de Calafell amb l'estació de tren, l'Institut La Talaia i el Cap de Segur. La línia L2 s'ha incrementat en prop de 4.500 passatgers, arribant als 30.701. Aquesta línia porta els viatgers de Calafell Parc i Marromeu a l'estació de Calafell, passant pel nucli del poble. Tot i això, l'Ajuntament de Calafell apunta que seguiran analitzant les dades per continuar millorant el servei en el futur i està atents a l'evolució que pot anar tenint en els propers mesos.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebra avui dissabte. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Calafell. Omplirà el municipi de ritme i cultura popular, amb la participació de diverses agrupacions. Els actes principals se centren a les 7 de la tarda amb la cercavila tradicional, un recorregut ple de música i tambors pels carrers del municipi. A la nit hi haurà el sopar de germanor i ja, a la mitjanit, sobre les 12, hi haurà la trencada de la nit a la plaça Catalunya, al nucli del poble de Calafell, un moment àlgid de la trobada on confluiran les diferents bandes fent sonar els timbals alhora. Escoltem el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell.
3: Bueno, doncs força bé. De mica en mica ja estem a la setena trobada. Això ja comença a crear una miqueta d'història.
4: I tant que sí.
3: Sí que és un acte que dona molta feina, però molta satisfacció també. No solament a la banda, sinó al poble en general. Doncs començarà allà a la plaça dels Presidents, allà a l'Estany. Allà ajuntarem aquest any. Serem 6 bandes, 5 de fora, que després els explicaré, i la nostra. I començarem a desfilar pel passeig de Sant Joan de Déu fins a la confraria. Una vegada allà, que estiguem ja totes les bandes, farem una petita exhibició de cada banda, entre 5 i 7 minuts cada banda, i en acabat entregarem un record a cada banda de l'esveniment i farem un toc conjunt.
4: Molt bé.
3: Molt bé. En acabat això, marxarem tots cap a la pista del castell, de hoquei del castell, i allà tenim el sopar preparat.
4: Un sopar de germanor, no?
3: De germanor, entre un tots. Sopar de germanor, que faran per la nit una bona paella. N'hi ha gent que no li agrada, però a mi m'agrada molt. I, bueno, i quan ja sigui les 12 de la nit, ajuntarem tots a la plaça Catalunya, a la plaça de l'Ajuntament, i a les 12 en punt, emulant, com sempre, a l'Aragó, trencarem l'hora.
0: Recordeu, aquest esdeveniment tindrà lloc avui dissabte, des del passeig marítim de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I el quart Congrés Internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny. Està organitzat conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Carlos Barral de Calafell. Aquest esdeveniment ofereix un espai de reflexió crítica sobre el paper de l'editor Carlos Barral i de segells com Seix Barral i Barral Editors en literatura de la segona meitat del segle XX. L'edició d'enguany se centra específicament en la presència, els silencis i les trajectòries de les dones escriptores vinculades al fenomen del boom llatinoamericà, així com de les autores emergents durant el tardofranquisme i la transició. El Congrés es divideix en dues jornades ubicades en diferents llocs. El dijous 18 de juny tindrà lloc a Tarragona. Les sessions acadèmiques i presentacions de ponències es faran a la Facultat de Lletres. I el divendres 19 de juny les activitats es traslladen al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell de 10 del matí a 7 de la tarda. De fet, si no estàs inscrit com a congressista, podràs participar en els actes a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà conferències al públic en general al Centre Cívic Cinema Iris.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Amb més retard del previst, però les noves càmeres de videovigilància del Vendrell entren ja a la fase final de la seva instal·lació. S'ha explicat que ja s'han començat els treballs previs per poder posar les càmeres, que es preveu que entrin en funcionament durant l'estiu. Fa gairebé un any, la Comissió de Videovigilància de la Generalitat va validar la ubicació d'aquestes càmeres i es va obrir la licitació. Tot i que en primera instància es va anunciar que serien 45 les noves càmeres, finalment la xifra s'ha ampliat fins a 50. L'Ajuntament de

0: d'intercanvi d'informació sobre vehicles i matrícules. El cost de la instal·lació de les càmeres al Vendrell és de 260.000 euros, dels quals 200.000 es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona que s'ha hagut de prorrogar. De fet, s'ha explicat que l'objectiu d'aquests dispositius és detectar i identificar els responsables de possibles fets delictius.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Albinyana commemora demà diumenge 14 de juny el centenari de la Societat Recreativa Unió Albinyanenca, entitat clau durant molt de temps en la dinamització cultural i social. La jornada començarà a les 12 del migdia amb una recepció a les autoritats i els convidats en el local que van tenir la societat, l'edifici que es coneix com el Trull, a la plaça Major. Després es visitarà una exposició sobre el centenari que estarà ubicada a Cal Nen Xic, a la mateixa plaça. A les 5 de la tarda la festa continuarà amb una representació teatral abans que es faci la clausura, amb una sorpresa final. Des de l'actual Junta de la Societat destaquen que aquesta ha estat durant 100 anys una casa de trobada, un escenari de festes, cultura, teatre i música, però en un passat generacions senceres. Per això, amb aquest centenari es vol fer un homenatge a totes les persones que han fet possible la seva història i que a dia d'avui es continua escrivint.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Passem a les notícies d'àmbit general. El sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb uns boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla. Enguany cauen dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Escoltem a Josep Maria Vilardell, és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
2: Tenim una campanya aquest any d'un kit sensorial, que aquest quin sensorial doncs, està fet per una associació d'autista, que precisament és per autistes i per gent de dificultat de la oïda, que hi ha unes coses per posar les orelles, unes ulleres, un mastegador, en principi, perquè aquesta gent pugui disfrutar de la revetlla. Hi ha molta gent autista, tenim clients autistes que en principi els agrada la pirotècnia, també n'hi ha que no els agrada. I encara que no siguis autista, doncs hi ha gent que li perjudica el soroll i ens agrada, a la gent ens agrada la pirotècnia, ens agrada el soroll, però també hem de respectar a la gent que pateix per aquest tema.
0: Diu que es presenta una bona campanya de Sant Joan.
2: Aquesta campanya del 2026, encara, en principi, s'encara força bé. Hem començat amb bones vendes. El que ens afecta, la pirotècnia que afecta a tothom, és el tema de les pluges, de la sequera, dels incendis. Sembla que es presenta una bona campanya amb aquest tema. I bueno, tots molt animats, preparats per vendre. L'any passat ja va ser bona i aquest any espero que torni a ser bona aquesta campanya de Sant Joan. Aquest any la previsió, que sempre és una previsió, podríem estar en una forquilla entre 20 i 21 milions d'euros al sector. Estem parlant d'una pujada possiblement d'un 5%. Ja et dic que sempre explico el mateix, vull dir que depèn sempre dels últims dies, ara podem fer una previsió i els últims dies o vendre més o vendre menys, perquè la gent sempre s'anima a última hora, sempre.
0: Vilardell explica que cada família es gastarà entre 30 i 50 euros aquesta campanya.
2: A veure, la família tipus, el tiquet mig podem estar entre 40 i 50 euros. Un lot d'aquests que hi ha una mica de variat, doncs estem parlant d'això. Entre 30 i 50 euros et diria que pot ser una mica de tot. I aquest seria la mitja. Aviam, hi ha gent que es gasta 10 euros, hi ha gent que es gasta 1.000 euros. Però, bueno, la mitja que anem a buscar és aquesta.
0: Les empreses pirotècniques no s'han vist afectades per la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un fet que els permet mantenir una certa normalitat en els preus, només lleugerament a l'alça per l'encariment general del nivell de la vida.
1: L'informatiu de Calafell.

0: Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: En els últims 4 anys, 200.000 persones a Europa han estat víctimes de les onades de calor. L'augment de la freqüència i un sistema sanitari poc preparat han disparat la mortalitat associada en aquestes onades al continent. I així s'ha assegurat per part de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, a Europa en el marc de la presentació de la nova guia. De fet, la nova guia té el seu origen en la Comissió Europea sobre Clima i Salut. Durant la presentació s'ha definit les morts per onades de calor com una tragèdia de dues dimensions. D'una banda, perquè moltes d'aquestes defuncions es podrien haver evitat amb mesures de prevenció i adaptació. De l'altra, perquè l'impacte de la calor extrema va molt més enllà de les víctimes mortals i a milions de persones afectades físicament i emocionalment. La segona edició de la Guia de l'OMS als plans d'acció de salut davant la calor proposa solucions pràctiques i assequibles perquè ciutadans i països puguin adaptar-se, prevenir i respondre de manera coordinada a aquest problema global. Ara, l'objectiu marcat per l'OMS és assolir 0 morts per causes relacionades amb la calor.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: La compravenda d'habitatges a les comarques de Tarragona continua mostrant una evolució positiva. Les últimes dades examinades per la Cambra de Propietat Urbana de Tarragona reflecteixen un augment destacat tant en el nombre d'operacions com en el preu dels immobles, un fet que consolida la fortalesa del mercat immobiliari i situa la demarcació tarragonina entre les zones amb un creixement més rellevant. Al llarg del 2025 es van formalitzar 18.175 compravendes a la província, en comparació a les 16.494 del 2024. Aquest increment del 10,19% supera el ritme de creixement observat tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat i referma el bon moment que travessa el sector immobiliari tarragoní. La tendència també es manté durant els primers mesos del 2026. Mentre que a Catalunya i el conjunt d'Espanya s'ha produït una reducció del nombre de compravendes respecte al mateix període de l'any anterior, la demarcació de Tarragona continua registrant increments tant en operacions com en preus. Pel que fa als municipis analitzats, Tarragona Ciutat concentra una part important d'aquesta activitat. L'increment de l'activitat ha anat acompanyat d'una pujada contínua també dels preus.
0: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos aquest projecte. Us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquesta proposta.
3: Vale, bueno, primer de tot donar les gràcies per haver-nos convidat al programa. Sí. Doncs nosaltres venim a explicar una mica en què consisteix el nostre casal. Nosaltres som un casal de lleure on oferim activitats aquàtiques per nens de 5 i 16 anys. Què faran al nostre casal? Doncs mira, la idea principal que jo sempre explico és que nosaltres som un casal purament lúdic, on el que prioritzem és que els nens vinguin a passar-s'ho bé i fomentar el joc. I mentre juguen i s'ho passen bé, la idea és que aprenguin a fer paddle surf, kayak i una mica de nocions bàsiques de vela. Però que sempre quedi molt clar que nosaltres som un casal totalment lúdic, que no venen a aprendre teoria de la vela o teoria del paddle surf o teoria, sinó que venen a jugar. Des de les 10 que entren al casal, les 9 si fan l'acollida, fins l'una que surten, estaran jugant tota la setmana mentre aprenen aquestes activitats aquàtiques.
2: No és la primera vegada que feu aquest casal, o sí?
3: Sí, o sigui, jo he treballat tota la vida com a monitora de vela aquí a l'escola que hi havia aquí a Calafell, també he estat a la federació treballant com a monitora de vela, però sí que Casal com a tal és el primer any que el fem.
4: L'any passat vam fer només el lloguer d'activitats i aquest any ja hem començat amb el Casal com a tal.
3: Efectivament.
5: I com ha anat aquesta, com ha sorgit aquesta proposta? Com us heu animat a crear un casal d'estiu?
4: Bueno, el casal sempre ha estat al nostre cap, perquè al final la Mar sempre ha treballat a casals d'estiu, sempre és algú que li ha agradat molt i que ha volgut fer, i arrel de començar amb el lloguer d'activitats sempre teníem en ment començar amb el que és un casal. Ho teníem planejat a més lluny,
3: un
4: tercer any, un quart any, però les coses han anat suficientment bé com per poder fer-ho ja aquest segon any.
3: Sí, és algo, és que com que jo vaig començar des de petit a treballar com a monitora al casal d'estiu d'aquí, ha sigut com un petit somni, no?, de dir, ostres, que guai, perquè he estat monitora, he estat directora i ara m'agradaria poder dissenyar amb el meu millor amic un casal per oferir als nens i que sigui el millor possible perquè s'ho passin superbé.
5: Mhm. Què fa especial aquest casal? Perquè hi ha moltes propostes de casals d'estiu a Calafell. Quin és potser el fet distintiu del vostre casal?
3: Molt bona pregunta. Jo crec que la passió que porta darrere, que és el que més hem treballat. Òbviament, les activitats, jo crec que tots els casals tenen un programa d'activitats bo, que pot ser més tècnic, no?, i que pot garantir que els nens s'ho passin bé, però jo crec que l'emoció que hi ha darrere d'aquest projecte, perquè som joves, tenim moltes ganes, els instructors ens hem encarregat de que, a part que siguin tot titulats, tinguin la mateixa passió. Jo crec que aquesta emoció és el que volem transmetre també als nens i farà.
4: Sí, al final la Mar és molt passional, és una persona que li ha encantat molt el tema sempre, i des del disseny d'activitats fins al tema màrqueting, la pròpia imatge del casal, els monitors que hem contractat, o sigui, al final a les entrevistes el que buscàvem era, per sobre de tot, la passió i bueno, sí, la passió per aquest món. Pues tot està enfocat en que els nens visquin una experiència totalment ideal. I el bo que tenim és que la Mar porta des de petita, ha sigut alumna, ha sigut monitora i sap com fer-ho de humana.
5: Sí. El Mar és el principal protagonista, m'imagino, també d'aquest casal.
3: Correcte, sí, efectivament.
5: Expliqueu-me una mica, doncs, què suposa el Mar per aquest projecte.
3: Què suposa el Mar? Ostres. Jo crec que el més maco de què suposa el Mar és també una mica la idea d'apropar aquesta passió que tenim nosaltres com a empresa de lloguer i casal als nens. O sigui, jo crec que hi ha molts nens també que tenim inscrits ja al casal que no veuen el mar sempre perquè són d'altres poblacions, i el fet de que vinguin aquí a Calafell a estiuejar i decideixin passar unes setmanes fent un casal aquàtic en comptes d'un altre estil de casal, és una idea molt maca, no? I crec que el mar n'és un entorn que hem de respectar, sobretot, i que hem de compartir el màxim possible aquesta, doncs, passió i admiració. Perquè clar, és un entorn on s'ho poden passar de bomba.
4: Sí, al final vivim a Calafell, Calafell té mar, Calafell és platja, o sigui, al final ve gent d'Alemanya, d'Inglaterra, a Calafell, doncs, que més bonic que la gent d'aquí pugui disfrutar del mar i pugui desenvolupar activitats relacionades amb el mar per incentivar una mica, doncs, el respecte i l'amor, doncs, per les nostres platges.
5: Abans ja m'ho comentàveu una mica, però a part de totes aquestes activitats i passar-s'ho bé, que és el que vindran a fer, sí, què és el que aprendran aquests nens i nenes en aquest casal?
3: Ells faran paddle surf, aprendran a anar amb un paddle surf de forma individual, o sigui, els ensenyarem com a mantenir-se de peu, els equilibris, tècniques de remada, també aprendran a anar amb caiac, aprendran tècniques de volcar i desvolcar caiacs, i també nocions de navegació bàsica. Hi haurà un hobby 15, llavors amb l'instructora de vela aprendran una miqueta, doncs, els rums, els vents, com navegar, una miqueta, sempre, des del joc, però sí.
5: He vist que aquest casal està ofert per nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. Mm-hmm. Com ensenyareu, doncs, potser totes aquestes tècniques a nens i nenes, doncs, amb un ventall d'edat tan ampli? Com esteu adaptant aquestes activitats?
3: Nosaltres sempre separem per grups. El primer dia de casal, el dilluns, arriben, llavors per edats fem grups. Llavors juntem potser els nens de 5 a 7 anys, després un segon grup de 7 a 9 anys i un tercer grup de 11 fins a 14, més o menys així.
4: Sí, ens adaptem a l'edat del grup i, per tant, les coses que ensenyem estan una mica adaptades.
5: i cal tenir experiència prèvia, si hi ha nens i nenes que no han fet mai una activitat aquàtica.
4: L'únic que cal és saber nedar, perquè és un bàsic, però després tot el que és paddle, surf, kayak, ensenyem nosaltres des de zero.
5: I les mesures de seguretat és una de les coses que és, potser preocupa més sempre a les famílies. En aquest sentit, vosaltres quines mesures esteu adaptant, doncs, per fer segur el vostre casal?
3: Doncs que no pateixin, perquè això és algo que tenim supercontrolat. Nosaltres sempre donarem armilles, xalecos salvavides a tots els nens, i tenim instructors titulats, tècnics de vela, monitors de lleure, o sigui, tot es fa garantint, i nosaltres també tenim un pla intern de seguretat que explicarem als instructors i als alumnes que sempre han de seguir.
4: Tenim protocolitzat qualsevol tipus de possible accident perquè no quedi res en l'aire, i sobretot, a part de ser monitors titulats, són monitors amb molta experiència, que jo crec que és molt important.
3: Sí.
5: D'això justament és el que us volia preguntar ara. Un casal d'estiu són activitats, però també no seria possible, ni molt menys, sense l'equip de monitors i monitores. En aquest sentit, com heu format aquest equip i doncs, com veieu aquest equip?
3: Ostres, jo a vegades que és algo amb el que estic supercontenta, perquè compartim, bueno, el nostre coordinador és un noi amb el que jo porto treballant des de que tinc 15 anys a l'escola de vela, ha sigut coordinador d'un club nàutic, que és un noi amb moltíssima, moltíssima experiència, i jo em vaig encarregar que ell estigués al nostre casal. Jo volia que el casal, si es feia amb aquest coordinador, llavors directament va ser parlar amb ell i ja estava l'equip. I després, bueno, els que hem anat agafant, els hi vam fer unes entrevistes, ara a la Fira del Mar hem fet unes proves per veure com treballa, i la veritat és que són molt professionals, també són instructors de vela, i hem pogut comprovar-ho, aquesta Fira del Mar, doncs com treballàvem, i la veritat és que està molt bé.
4: Ha sigut un èxit.
3: Sí.
5: Més enllà dels esports, entenem també que hi ha valors. Quan esteu allà al casal, doncs m'imagino que treballaran o en equip en algun moment, aprendran doncs altres coses que no és el que és l'esport en si. Quins valors voleu transmetre també des del vostre casal?
4: Jo diria que principalment, a part de lo típic que aprenen a qualsevol esplai, que és pues, això, dinàmiques de grup, saber treballar en equip, el que ens diferencia una mica jo crec que és inculcar una mica el respecte per la platja, pel medi ambient, per la fauna marina. Jo crec que això és el que volem fer bastant èmfasis, perquè els nens creixin estimant i sobretot respectant la platja. Però al final els nens d'avui són els adults de demà, i crec que és important inculcar aquest tipus de valors a un poble que al final és platja.
5: Recordem que tot i l'èxit de convocatòria encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web waveriders.es. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
0: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
1: Punt i final a l'edició informativa als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Que tingueu molt bon dissabte.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Això és Emergents. Un programa per descobrir nova música i noves veus. Pareu bé l'orella, que arrenquem.
0: La descoberta.
1: Vinga, va, que comencem la secció de la descoberta d'aquest penúltim programa de la temporada. I comencem amb el cantant i actor barceloní Víctor Arbelo, que ens presenta Tossut de Mena. Es tracta d'un dels talls rítmics del seu nou àlbum, Com un laberint, un treball produït per Roger Argemí, on l'artista s'estrena completament en català, amb un so pop molt cuidat. Anem per feina, perquè així sona Tossut de Mena.

Vinga, adéu. Adéu, adéu, doncs sí, perquè ara anem a conèixer un artista de Mataró, la Q, que ens presenta el seu darrer senzill titulat Una xula massa dura. Un tall editat per Loop Records que torna a apostar fort pels codis de l'electropop i la música urbana més descarada i digital del moment. Ritme curt, directe i compacte. Pugem el volum perquè així sona Una xula massa dura.

I continuem ara sí tancant aquesta secció de La Descoberta, coneixent l'artista emergent Blai, que ens presenta el seu darrer senzill, No m'estima, un tall que fusiona el pop i la música urbana de caire emotiu per parlar-nos obertament de les contradiccions del desamor. El que sona a continuació és No m'estima, de Blai.

0: L'entrevista.
1: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb la cantautora empordanesa de 23 anys, Carlota Giró. Abans de conèixer-la per això, anem a sentir la seva cançó A poc a poc.

0: Molt bon dia, Carlota.
1: Bon dia, com estàs?
0: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir a poc, una cançó que forma part del teu darrer EP, que també es titula a poc, i que vas publicar el 24 d'abril. Per totes aquelles persones que t'estiguin sentint avui per primera vegada, explica'ns qui és Carlota Giró, artista.
1: Doncs mira, la Carlota Giró, artista, és una nena que va començar escrivint cançons sense saber que les acabaria traient, i d'alguna manera ho feia per ordenar els seus pensaments. I bueno, ara mateix, d'aquella nena que va començar a escriure cançons a ara, bueno, ara la Carlota és una artista, per dir-ho així, que té ganes de seguir traient cançons i de seguir convertint la seva música i des de l'amor i des de disfrutar fent-ho, d'alguna manera. O sigui, ho faig molt per amor i perquè em fa molt feliç. Realment és perquè ho faig.
0: I Carlota, quin so et defineix?
1: Quin so? Mira, és que quan m'ho pregunten em costa molt definir-me, perquè justament el meu projecte jo vull que sigui una cosa per experimentar i per provar coses noves, però sí que és veritat que la meva música ve molt de la cançó d'autor, i realment les produccions són pop indie, i me moc en aquest estil. Però sí que és veritat que si m'hagués encasellat tampoc no sabria què dir-te, perquè tinc ganes de provar i tinc ganes de jugar amb els sons.
0: Molt bé.
1: Així que sí.
0: I com vas descobrir aquest món de la música? Quins són els teus inicis?
1: Doncs mira, cantar realment ho he fet tota la vida. És algo que també, si t'agrada... Jo crec que les persones que ens agrada cantar ho cantem des de sempre, perquè és algo amb el que neixes, no? Al final, i cantar tots ho fem, tots i totes, ens agradi més o ens agradi menys. Però sí que sempre he fet classes de cant, i als 12, 13, vaig voler aprendre a tocar la guitarra, i recordo que vaig demanar pel meu aniversari una guitarra, i res, vaig anar aprenent pel meu compte, però sí que durant molts anys em vaig desconnectar de la música, sobretot l'ESO i batxillerat, i bueno, perquè estava fent altres coses,
0: Clar,
1: però
0: normal.
1: va ser, clar, i també, si tampoc tens un entorn, al final les meves amigues tampoc en tinc gaires, que també toquin instruments o facin coses, i al final crec que és natural també com desconnectar-te. Però sí que ara fa uns anys, farà com 4 o 5 anys, que va ser quan vaig començar a escriure cançons, vaig dir, ostres, en comptes de tocar versions, dic, aviam si provo de tocar alguna... Bueno, d'escriure alguna cosa, i va sortir a poc. O sigui, a poc va ser la primera que vaig escriure de totes, una
0: Que
1: tarda
0: guai.
1: de diumenge. Sí, tal qual. I llavors, a partir d'allà, bueno, va ser anar provant quan tenia coses a dir o quan tenia una època que m'havien passat moltes coses, on escrivia una cançó com a forma de tancar aquella etapa, i em va sortir així. Sí que és veritat que ara em sento més creativa i tinc més ganes d'escriure cançons i m'ho agafo més com, bueno, com una forma d'estimular la meva creativitat, no? D'alguna manera, com més un hàbit, intento, perquè al final és una cosa que m'agrada i ho feia esporàdicament, però ja tinc ganes no sé, de provar més coses o d'escriure més, no sé.
0: Clar que
1: Estic
0: sí.
1: coneixent-me també en aquesta versió, no?
0: Home, normal. Perquè repassant la teva discografia, veig que la teva primera cançó és del 2025 i el teu primer EP és el que acabes de publicar ara a l'abril. Per tant, com ens estàs dient, el teu projecte fa poc que ha nascut. Com acabes de publicar? O sigui, com acabes de publicar l'EP, suposo que haurem d'esperar una mica en sentir la nova música que puguis portar-nos.
1: Bueno, he de dir que sóc una persona bastant inquieta i sí que és veritat que tinc moltes ganes d'anar traient música, però perquè ho sento així, tinc ganes de fer més, que ja estic fent més cançons, i ara, justament, a finals de juny, encara no sé la data exacta, sortirà un nou tema, he de dir.
0: Onda.
1: Perquè, clar, el tema és que jo, aquest EP, jo ja no m'hi sento, o sigui, jo ja no m'identifico, perquè són cançons de fa molt temps. Realment, el projecte ha sortit ara, però són coses que porto arrossegant de fa tant de temps que
0: Clar.
1: el meu cos me demana, Carlota, vull treure més cançons, que amb les que ara ja m'identifico més. Llavors, ara, si tot va bé, aquest final de juny surt un altre tema, i llavors la intenció és anar traient de més. Vull dir, jo crec que tampoc passaran tants mesos fins al següent projecte, la veritat.
0: Que bé, doncs des d'aquí, com em toca treballar a l'estiu, ja estaré atent i posarem la teva nova cançó aquí a la ràdio. I escolta, Carlota, el directe com el portes? Arriba el bon temps i, per tant, és època de concerts. Tens alguna actuació a la vista que se't pugui venir a veure?
1: Doncs mira, la veritat és que sí, em sento superagraïda de poder tocar en directe, la veritat, perquè al final tu fas música però tens ganes de poder-la tocar en directe, no? Com, qui no? I sí que el 20 de juny tenim un concert en banda a Vilabertran, a l'Hort del Prior, i clar, em fa molta il·lusió perquè jo soc de l'Alt Empordà i és un esdeveniment que ha organitzat una de les meves millors amigues. Llavors, em fa molta il·lusió tocar a l'Empordà i, a més, en un espai així. I també, bueno, hi ha dos altres concerts que també em fan... És que tots em fan il·lusió, no et mentiré. El 21 de juny tocaré a Girona, al Festival Viu 21 Música, uh-huh. I deixa'm repassar el... Un moment. Mira, ja la tinc. El 27 de juny, al uh-huh. Tàrraco Arena, que és el concurs d'Imagina't Fest, que participem uns quants artistes, i sí que també em fa molta il·lusió perquè a Tarragona no hi he tocat gaire i es tracta d'un concurs. Llavors, si qui vulgui comprar les entrades per venir-nos a veure, jo estaré encantada, que valen molt poquet, la veritat, per venir. Així que amb molta il·lusió de fer tots aquests concerts que em fa molt feliç.
0: Clar que sí, i a més que ens queda a prop aquí a Tarragona, per tant, totes aquelles persones que estiguin sentint ara l'entrevista i els estigui agradant la música de la Carlota Giró, doncs ja saben buscar a través de les seves xarxes socials o per on sigui que es trobaran aquestes entrades ràpid. Ara sí, Carlota, abans de marxar, parla'ns de la cançó que sentirem ara, Un racó. Fes-nos un petit avançament, què vols explicar amb aquesta cançó o què volies explicar en aquesta cançó?
1: Mira, doncs, aquesta cançó la va ser d'una Carlota molt innocent, de fa molts anys, i bueno, és una història d'un casi algo, no? De tota la vida, algo que tu t'hagués agradat que anés bé, bueno, com totes les del BPR, perquè cada una va d'una historieta diferent, però sí, és algo que vius amb molta innocència, i llavors no acabes sent res i te quedes amb el que hauria passat, però sí que jo no la volia treure i no la volia posar a l'EP, aquesta d'Un racó, perquè pensava que era molt cursi, que ara ho miro en perspectiva i no és cursi, és una cançó bonica i tendra i ja està, i una Carlota que estava il·lusionada. Però sí que trobo que és una cançó superbonica, que reflecteix molt bé com m'estava sentint en aquell moment i una situació que a tothom segur que li ha passat. Llavors, bueno, espero que us agradi molt. M'alegro que t'agradi, de veritat, perquè sí que és molt especial aquesta cançó.
0: Oh, i tant. Doncs, Carlota, ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer la teva música. Gràcies per haver estat amb nosaltres a Calafell Ràdio.
1: Ai, mil gràcies a tu per convidar-me. De veritat que t'ho agraeixo molt i sempre s'agraeix que doneu espai a artistes emergents, de veritat. Gràcies, David.
0: Clar que sí, que vagi molt bé.
1: A tu, adéu, que vagi molt bé.

0: I és molt fort dir això, però atenció perquè arriba l'última recomanació de la temporada. Ja veureu que el programa de la setmana vinent, que és l'últim, serà diferent i especial. Ara és el moment en què vosaltres decidiu quina cançó sona a continuació. Per tant, si sabeu d'algun talent ocult i voleu ajudar-nos a descobrir-lo, potser de cara a la temporada vinent, ens haureu d'enviar un missatge a través del nostre WhatsApp 647 75 18 83. Ja sabeu, 647 75 18 83.
1: Hola, sóc la Joana. M'agradaria recomanar-vos la cançó Tres estius més de l'artista Maig i espero que us agradi tant com a mi. Una abraçada, adeu.
0: Clar que sí, Joana, doncs moltíssimes gràcies per aquesta recomanació i nosaltres doncs anem a sentir-la, Tres estius de Maig, i amb això ens acomiadem del programa. Que vagi molt bé i fins la setmana vinent. Adeu-siau.

bones, què tal, com esteu? Som un dia més, una setmana més, aquí a la ràdio, per apropar-te a temes musicals, romàntics, que parlen d'amor i de desamor, o que ens fan passar una molt bona estona, en qualsevol punt que ens trobem ara mateix. Espero que gaudiu moltíssim, que disfruteu al llarg d'aquests propers 60 minuts amb els temes musicals que podràs anar escoltant a continuació. I un d'aquests és de Marvin Gaye, recobrant temes de fa forces anys enrere, però que de ben segur t'agradarà.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Tu estàs passant bé en el programa d'avui, on estem recuperant temes de fa forces anys enrere? Espero que sí. Avui ho hem dedicat a aquests temes populars. Ara amb Stevie Wonder.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online i si ho estàs fent, doncs benvinguda i benvingut a la ràdio online calafell.tv. És el moment d'escoltar la veu de la cantant Madonna amb Isla Bonita.

Seguim endavant, no parem minut rere minut de posar-te temes musicals al programa de música romàntica el Només tu i jo. És el moment d'escoltar la veu del cantant Manolo García amb Rosa de Alejandría.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Cristina Aguilera, amb Somos Nada.

I a vegades és important escoltar la lletra de les cançons. És el cas de Ria Roma amb aquest tema musical, Eres la persona correcta.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Seguim minut rere minut amb tu, al teu costat, el només tu i jo. Ara escoltarem a Robbie Williams i el tema musical Feel. Una lletra que diu: ven y toma mi mano, quiero contactar a los vivos, no estoy seguro de comprender, me siento y hablo con Dios y solo se ríe de mis planes. Mi cabeza, un idioma, no entiendo, solo quiero sentir el amor real. Per tant, us deixem amb un dels temes musicals de Robbie Williams, en aquest cas, Feel.

Ens acomiadem ara sí, et diem adeu, amb Vanessa Martín i Jesse and Joy, si pudiera. Qui ha estat amb vosaltres? Mireia Romaguera, fins la propera.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim la millor proposta. Daiquiri, la música llatina que no et deixarà indiferent.
1: I digo así, yo...

0: Bon dia, bona hora, família. 11 en punt del matí, dissabte dia 13 de juny de 2026, des de Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. Comencem el Calafell Matí de Best Moments. Ja sabeu que els caps de setmana, els dissabtes concretament, al llarg de dues hores, fins la 1 en punt del migdia, tenim aquesta edició especial recuperant alguns dels continguts que han estat protagonistes durant la setmana en aquest programa magazín matinal que fem de dilluns a divendres de 9 a 1, compartint espais d'actualitat, entreteniment, bona música. Salutacions del Ferran Boqué en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa cada dia, també els dissabtes al teu costat. Doncs vinga, engeguem d'aquí un moment, després de la primera cançó del programa, en aquest matí del dissabte, arriba Sàbil Gàmez amb Altres Ulls. Espai d'opinió, la mirada que la feia aquesta setmana parlant de la marca ens uneix. Tindrem també la Mònica Closé amb la seva narrativa, el contes per a tots inèdits d'aquesta setmana. Tindrem les novetats musicals i discogràfiques, les més destacades d'aquesta setmana. Sempre el divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes novetats i aquí en el Calafell Matí també us les presentem, almenys les més destacades. Tindrem la Mari Herrera, la cuinera del petit bistró de Segur de Calafell, cuinant a través de la gastronomia de molts països. A punt d'estrena, l'espai dels dimecres amb la Júlia Pont, que ha tornat ja recuperada i que us presenta les novetats a les plataformes, noves sèries, noves pel·lícules, ja disponibles per poder-les gaudir també, per què no, en el cap de setmana. I abans d'arribar a la una, històries de la música, l'Ignasi Guiluz, el Xavier i Andreu segueixen repassant, al igual que ho han fet la resta de temporada des del passat de mes de setembre, les 500 millors cançons de la història de la música segons la revista Rolling Stone. Doncs també, abans d'arribar a la una, repassarem aquestes cançons que formen part ja de la història de la música. I tot això ho compaginarem amb música, amb consells publicitaris, i així passarem fins la una, dues horetes de ràdio. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Molt bon cap de setmana. Vinga, som-hi. Comencem.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquet.

0: l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: El mar, la mar que ens uneix. Com sempre dic, hi ha llocs que no només es visiten, hi ha llocs que es viuen, que es respiren, que es gaudeixen fins i tot després de ser-hi. I el més important, que formen part de la nostra particular col·lecció de postals, atresorant records en la nostra memòria. Calafell és un d'aquests jocs, i la Fira del Mar és un d'aquests records, un record que ens uneix amb el mar. Quan arriba la Fira del Mar, la platja es converteix en quelcom màgic, un espai al costat de l'aigua que fa més i més l'horitzó. Es transforma en un punt de trobada entre el passat i el present, entre les històries dels pescadors que van fer créixer aquest poble i les noves generacions que encara avui escolten el batec del Mediterrani. Els dies 6 i 7 de juny, caminar per la plaça de Manila ha estat com obrir un llibre ple de records. Les antigues embarcacions, la recepció de les subhastes de peix, les portes obertes de la confraria i les aromes de l'arrossejat popular ens van transportar a una època en què la mar era vida, esforç i esperança. Però la Fira del Mar és més que una tradició. És també somriures d'infants descobrint nous tallers, famílies compartint moments únics i persones que per unes hores deixen enrere les presses per reconnectar amb allò que realment importa. Per això, us convido a aquells que l'heu gaudit a rememorar-la, a seguir gaudint-la més enllà i a aquells que no han tingut aquesta oportunitat a reservar dates per fer-ho l'any vinent, a deixar-vos portar per l'olor de la sal, per sobre les onades i per l'escalf de la seva gent. Perquè la Fira del Mar no només explica la història d'un poble, també ens ajuda a recordar qui som. I potser entendreu que hi ha paisatges que només es poden contemplar de veritat si ho fem amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sabel Gàmez.
2: Fonsi, eso que...

0: En el Calafell Matí és el moment del conte de la setmana. Contes per a tots. Una narració de Mònica Closé per a petits i grans.
1: Molt bon dia. Avui us he portat una llegenda del segle IX de Suècia, d'una princesa vikinga que es diu Alvilda. I diu així. Fa molts i molts anys, el rei de Gotalanda, Suècia, estava molt preocupat, perquè fixeu-vos, només tenia filles. En aquella època, per ser rei, havies de ser home i no podia ser reina i tenia els mateixos poders. És que semblava que la seva dona només podia donar llum a nenes. El que passa és que potser que seria millor dir que ell solament estava capaç d'engendrar filles. Fet és que la reina no compartia la preocupació o la del seu marit, perquè deia, pues mira, els hem de donar una bona educació, han d'aprendre a escriure, a multiplicar, a fer divisions, a saber de geografia, de latí, de filosofia, de nàutica, de tot això, i després els casarem amb un príncep ben bonic i ja està. Doncs així van fer, així van fer. La primera filla la van anomenar Alvilda i aquesta tenia moltes ganes d'aprendre. I així va aprendre llatí, va aprendre a escriure, va aprendre a llegir, va aprendre filosofia, es va interessar per la geografia, per la nàutica, muntava a cavall, navegava i a més, amb el temps es veia que seria molt guapa, molt. Tenia els ulls blaus i el cabell de color caoba que li queia en cascades fins a la cintura. La seva bellesa fou cantada per tots els joglars del gènere i era coneguda per tota l'Escandinàvia. Aleshores, un dia, quan la noia va fer 16 anys, el pare, que coneixia el seu temperament fogàs, el seu temperament apassional i el seu temperament, no sé, impulsiu, li va fer construir una torre i allà la va tancar, perquè temia que amb aquest temperament tan apassionat es fos

El rei la va veure i la va enxampar i aleshores va fixar com a guardians dues serps, sabent que a la seva filla li feien molt de pànic les serps. Però mira, l'Alvira no fos la Bilda si no hagués pogut solucionar aquest problema. La seva criada, que li portava el menjar, era també la seva confident i la seva amiga. I aleshores aquesta va anar a casa d'una bruixa bruixota i allí va comprar uns ungüents que feien dormir a les serps. I així la noia sortia, bueno, la princesa sortia per la finestra i s'agafava d'un draure, d'una branca d'un draure i anava enfilant arbre cap a baix. I així anava a muntar a cavall, a nedar, a fer una passejada amb la barca i abans de que amanés tornava a casa, a la torre. I així eren les coses quan el rei, molt content, va poder firmar un contracte matrimonial amb el rei de Dinamarca, que tenia un únic hereu, el príncep Alf, que buscava núvia. I així els reis de Suècia, els reis de Dinamarca, estaven molt contents. I el dia següent, doncs, el rei es va presenciar ell mateix a la torre per informar la seva filla sobre el seu futur. I bueno, la que montó la noia. Que no podia ser, que no volia casar-se amb algú que no coneixia, que això era injust, platapim, patatà. El rei va fugir perquè no sabia com fer front en aquesta fúria. Però li va dir a la reina que li parlés amb la seva filla que intentés que entrés en raó. Doncs quan la reina es va presenciar a la torre a trobar a l'Alvilda molt tranquil·la, molt receptiva. Fins i tot es va voler provar el que havien fet per la seva presentació davant del príncep Alf. Però, què us he de dir? Les aparències mentien. Ja tenia parlat amb la seva criada que li buscava unes disfresses de noi i a la nit, abans de la presentació, la princesa va saltar, bueno, va sortir de la torre com acostumava a sortir, es va trobar amb 12 donzelles que havien sigut les seves companyes de joc a la seva infància i conjuntament amb la criada van marxar cap a la platja on desesperava un vaixell i van fugir. I el dia de la presentació, doncs, encara que van fer la presentació amb molta pompa, faltava la persona més important, la noia, la princesa. Els reis de Dinamarca i el propi Alf estaven molt, molt, molt enfadats. Com podia ser que una noia rebutgés el príncep que era fantàstic, que era el millor de tots? I els reis de Suècia també desesperats perquè, no sé, havien enviat els soldats a tot el seu regne per buscar la princesa, però no la trobaven. Al mateix temps, corria la veu que un vaixell amb 13 pirates estaven atracant totes les barques que navegaven pel mar Bàltic. Bueno, ja podeu imaginar-vos qui era. Alvida amb les seves companyes. Perquè, clar, pobretes, havien de menjar alguna cosa. I com que el país estava ple de soldats que anaven a buscar la princesa, doncs era l'única manera de sobreviure. I l'Alvida tenia tants coneixements de nàutica i era tan bona capitana que fins i tot la tripulació d'un altre vaixell de pirates, al perdre el seu capità, la van demanar que fes capità també pel seu barc, pel seu barco. I a partir d'aquell moment, doncs, tots els naus navegants, els comerciants que passaven pel mar Bàltic estaven visquent sota el terror d'aquests dos vaixells de pirates que atracaven on podien. El rei de Dinamarca va pensar que havia de posar fi en aquestes destrosses i en aquestes pèrdues de diners. I així va enviar unes naus de guerra per capturar els pirates. I el comandament d'aquests naus estava Alf, el príncep. I mira, va haver una trobada entre les naus de guerra i les dues naus de pirates. I el príncep Alf va atracar
al barco de

0: de pirates, i va estar lluitant el mateix cos a cos amb la Alvida, i que sembla que eren igual de forts, igual de destres, igual d'hàbils, i en un moment donat, doncs, l'Alvida, que tenia bon ull, va veure que aquest príncip era molt guapo, i a més semblava simpàtic, encara que feia una cara ferotxa, i aleshores li va preguntar: com et dius? I ell va contestar: soc Alf, una mica sorprès pel veu alta del seu adversari. Aleshores, l'Alvida es va treure la brusa, va deixar els pits a l'aire i va dir: soc la teva núvia. I en això, l'Alf, no sé, va deixar caure l'espasa i la va mirar, i ella es va treure també la boina i va veure la seva cascada de cabells llargs, llargs, llargs, i mira, què us vull dir? Es van enamorar l'un de l'altre. La guerra entre els dos vaixells va quedar en res. La tripulació va fraternitzar, es va muntar una festa ben grossa, i Alf i Alvida es van retirar per gaudir de l'un de l'altre i del seu enamorament. I diuen que al final l'Alvida es va casar amb Alf, l'hereu de Dinamarca, i quan van arribar a ser reis, doncs van regnar amb justícia. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
1: Contes per a tots. Històries populars per a petits i grans amb Mònica Closé.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
3: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
4: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

0: als 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquí i ara, Calafell Matí.
2: I els dimecres, a partir de les 12 del migdia, ens agrada viatjar, ens agrada menjar i ens agrada acompanyar-nos de la Maria Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segudà Calafell. Maria Herrera, benvinguda, bon dia.
3: Bon dia, Ferran Buquer, bon dia, Calafell.
2: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, viatjant, altra
2: vegada. Viatjant, com
3: vostè,
2: ens agrada.
3: Vostè una mica més, com que sí, no? Que sí,
2: a veure...
3: Ben viatjat ara mateix.
2: Jo vostè, sí, no? Torno ben viatjat, d'un viatget de 8 dies, vull dir que sempre ens agrada viatjar,
3: sí.
2: I et puc garantir que he menjat i molt bé, i
3: sí.
2: Molt. I molt.
3: I molt.
2: Ara estic a règim. Sí. Ara m'estic controlant.
3: Bueno, és perquè... el que té les vacances,
2: bueno,
3: no?
2: Clar,
3: que els excessos és part del viatge. De
2: l'error és anar de viatge, tenir la possibilitat de menjar i bé, i, saps, allò, contenir-se per no engreixar.
3: Mm.
2: A veure, tampoc no és qüestió de sortir rodant, però, home, si estàs de viatge has de gaudir. I el paladar també se l'ha de fer gaudir.
3: Ah, m'encanta això de que la gent... Bueno, viatgi i mengi bé, no?
2: Sí.
3: I més en un creuer, no?
2: Que en un creuer, que m'he anat jo 8 dies,
3: sí.
2: I pots imaginar-te que es pot menjar bé i no tan bé, però jo he triat menjar bé.
3: Sí.
2: M'ho he passat molt bé.
3: Molt bé.
2: I he menjat molt i molt bé.
3: Molt bé, super. Pues mira, la setmana passada va ser molt bonic amb la Roser, perquè la destinació que vam fer va ser a Filipines.
2: Amiga!
3: A les Illes Filipines.
2: Uh-huh.
3: I ella va estar...
2: Sí, és veritat, us escoltava.
3: Ostres, va ser molt bonic.
2: Us vaig escoltar una miqueta, no sempre podia escoltar-vos, i aquesta introducció, recordo que ella deia, sí, he estat...
3: I avui anem a un país que segur que potser no hagis estat, però segur que jo crec que està al cap de molts, no? Sobretot els que ens agraden els grans paisatges, no? Com és el Canadà.
2: Al Canadà, home, sí.
3: Has estat?
2: No, com a molt he estat.
3: Voldries?
2: No em crida.
3: Ostres,
2: que,
3: a mi sempre.
2: A veure, jo amb els companys ho parlem. Jo deixo els paisatges i els ambients naturals, podríem dir, per quan tingui més edat
3: quan
2: i estigui jubilat.
3: Quan siguis gran.
2: Per què? Espero arribar, si Déu vol, però jo ara sóc molt urbanita. Jo sóc molt d'asfalt. M'agrada molt visitar ciutats, patejar, caminar, conèixer molts racons.
3: Uh-huh.
2: Ja quan tingui ja menys possibilitat, que vagi en pastoret, ja anirem a veure paisatges.
3: El Canadà és una destinació que està molt lluny. Saps que és el segon país més gran del món?
2: Doncs sí, me'l puc imaginar. No sabia ben bé el rànquing, però sé que és molt gran.
3: És molt
2: i el
3: gran.
2: Primer és Rússia, entenc.
3: Sí, jo crec que sí. Bueno, entre Xina i Rússia, no? Ahí estem.
2: Ah, sí, estem. Ahí, sí, tens raó.
3: Doncs,
2: però...
3: bueno, pues, no he mirat qui és el primer. No,
2: jo deia ara m'hi he aventurat.
3: M'ha cridat molt l'atenció i, claro, tenim ahí el mapa ahí tan gran, no?, que digo, bueno, pues tocarà rascar i
2: xiqui-xiqui-xiqui-xiqui
3: amb contundència, no?
2: Doncs molt bé, déu-n'hi-do, avui anem al Canadà.
3: I jo sempre des de petita és un país que a mi m'ha cridat molt l'atenció, perquè ja saps que jo tinc aquesta vinculació amb la França, no? I, clar, la meitat del país parla francès i l'altra meitat parla anglès, no? O sigui, tenim la part de la part francòfona amb la capital que és Quebec, no?
2: Uh-huh.
3: I després tenim la part inglesa, no? Que és la anglosajona, per dir-ho d'una manera, que és la capital, crec que és Vancouver.
2: Sí.
3: Sí.
2: Bueno, almenys jo crec recordar que sí, eh?
3: Sí,
2: correcte.
3: I bueno, això va ser al segle XVII, no? Es va invadir primer pels francesos, no? Tot el país, i bueno, es va quedar una part important de lo que és el país, i després van arribar els inglesos i van invadir l'altra part, i com eren tan grans, els van repartir, saps? O sigui, mira, de bona manera, o sigui, no es va crear enemistats entre els dos països que van invadir, al final, pues, bueno, és un xoc de cultures, però ben avingudes.
2: D'acord? Em sembla molt bé.
3: Saps? O sigui que, i bueno, i a mi, pues, a més, és que la part francesa és completament francesa, és un paisatge totalment europeu.
2: Jo desconec totalment, el Canadà, simplement tinc ara mateix la imatge ja en la memòria d'aquests grans paisatges, no? D'aquestes grans muntanyes, grans llacs, però també grans ciutats, també.
3: Exactament. Bueno, pues això, el que tenim és un país pues, amb aquesta dualitat, no? De paisatge, però sobretot el que regna i per excel·lència per tot arreu és el fred. fa un fred que
2: sempre.
3: Sempre fa, o sigui, l'hivern allí és increïble, perquè la meva parella té una amiga que és del Canadà, a més ella ha fet la volta al món en bicicleta ella sola. O sigui, imagina't.
2: A veure, la volta al món, has dit?
3: En bicicleta.
2: En bicicleta.
3: Ella sola. Ella sola.
2: Ja són ganes, eh? Però,
3: sí.
2: Bueno, felicitats.
3: I ella és canadiense, sí. D'acord? I sempre explica que jo són 6 mesos que no veuen el sol per de ninguna manera. O sigui, sempre està nublat. I, és més, han de prendre pastilles perfectament perquè no tenen aquesta vitamina tan necessària com és la del sol. Uh-huh. Viuen dintre de casa. O sigui, la meitat de l'any, entre el fred
2: pues
3: i la foscor...
2: Tenir aquests paisatges.
3: Exactament.
2: I no poder-los gaudir perquè fa molt fred.
3: Suposo
2: doncs...
3: que també per això és una destinació no gaire turística, no? Encara que sigui molt gran.
2: Doncs desconeixia aquesta informació totalment.
3: Sí,
2: eh?
3: Sí. Bueno, jo retazo, saps? O sigui, una mica d'aquí, una mica d'allà, saps? I bueno, la veritat és que jo em quedo amb la part francesa, jo lo tinc en els meus desitjos de viatges, no? Viatjar a Quebec, més que res perquè ja saps que la influència aquesta que jo tinc, no?, amb la cuina, i pues, la cuina també ha arribat allà, no? O sigui, a aquest país, no? I avui porto una recepta que es diu la poutine.
2: La poutine?
3: La poutine.
2: Poutine.
3: La pronunciació en francès, Putin, no sé, és que
2: sí, no tinc... Deixa'm el Putin, que no tinc ganes de saber res del Putin.
3: La poutine.
2: La poutine.
3: La poutine.
2: Jo no ho sé, ara ho mirarem.
3: Sí, val?
2: Ara,
3: o sigui que...
2: Mira, fem una cosa. De seguida continuem parlant de gastronomia i del Canadà. Abans, música...

0: tenim desmelenada. Aquí amb la guitarra en mà i el cap amunt i avall, amunt i avall. Mari, què t'has pres aquest matí per esmorzar, carinyo?
1: Dos vegades esmorzat avui.
0: Es nota. És una dona de contrastos. A vegades ens fa plorar i ara ens desmelenem. Què és això, Mari?
1: Això és el gran homenatge a Indio Solari. Jo ja he portat aquesta cançó, jo crec que anys enrere, d'acord? La cançó es diu Hi-Hi-Hi, així, tal com sona, d'acord? I Indio Solari va morir aquest cap de setmana passat a Argentina. És un home... Saps quantes persones n'hi havia per dir-li adéu a la seva despedida? 8 quilòmetres de persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, jo no he vist cap artista. I clar, pensa que Indio Solari, los que són los Redonditos de Ricota, del seu grup, aquí a Espanya no han arribat. O sigui, no tenim
0: Disculpeu-me el meu desconeixement.
1: També,
0: la meva ignorància sobre aquest artista.
1: Sí, jo fa uns pocs anys que el conec, he sigut una mica la seva trajectòria.
0: Dos minuts, que me l'has presentat.
1: Doncs aquesta cançó és
0: malauradament és mort, aquest home.
1: Sí, és mort, però és un gran del rock argentí, un gran del rock de Latinoamèrica, d'acord? I jo el meu homenatge, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: És portar aquesta cançó, que jo crec que és la cançó més emblemàtica d'ells, no? I això és un concert que al River, a l'estadi de River, i és al·lucinant com la gent balla, com la gent es ve jugar, o sigui, oblida't, o sigui, els concerts a Argentina són un altre nivell que ho podem viure, no? El sentiment que posen ells, no? I per a ells, Indio Solari va ser l'icono més gran, era una persona completament independent. Jo no conec a cap artista que s'hagi representat a ell mateix. No tenia discogràfica, no tenia... O sigui, ell tot ho gestionaven ells. Primer amb els Redonditos de Ricota i després quan actuava en solitari, d'acord? I la veritat és que el meu homenatge és un gran de la música i del rock que ha marxat al cel. I aquesta cançó té una història darrere molt fosca, d'acord? És una història verídica, que crec que jo per això ja l'he explicat, no? Però bueno...
0: La cançó es diu Hi-Hi-Hi?
1: Hi-Hi-Hi.
0: Ah, molt bé.
1: Hi-Hi-Hi, sí.
0: Original.
1: Però és novel·la negra pura, la cançó, Però bueno, el meu homenatge és per a ell, perquè és que això, que sí, és el que tu dius, te desmelenes amb aquest ritme, no?
0: No, Déu-n'hi-do, és que jo t'he vist, és potser la vegada més... desmelenada que t'he vist amb la música, és el que deies, que a vegades ens fas plorar amb la música que ens portes i a vegades ens fas tot això.
1: Sempre dic que l'estat d'ànim és molt influent en la meva manera d'escollir la música, però de vegades, encara que estiguis una mica, pues això... en electrocefalograma plano, una música d'aquestes te aixeca, vamos, les ganes i el món.
0: Res a veure amb el Canadà, no?
1: Perquè,
0: a més, deu ser una... No ho sé, tinc la sensació que deu ser una cultura, una gent... Com molt tranquil·lets, no? I molt casolans, no?
1: Sí, sí, exactament. I, bueno... que us explico la història d'aquesta Putin.
0: Pronuncia així,
1: Sí,
0: jo,
1: sí.
0: El meu francès de l'école, de quan era un infant, doncs sí. És la Putin.
1: La Putin, bueno, doncs pues això. És una recepta que neix a un restaurant als anys 50 que es diu l'Elutin Kirik, que vol dir, l'he buscat, el duende que rie.
0: Ah, molt bé.
1: I bueno, això va ser pues, la història que va arribar un client i va dir, mira, és que jo dintre d'una bossa de patates fregides vull que em posis formatge tipus gouda, però així a trossets, d'acord? I que ho barreixis tot amb una salsa de carn. El cuiner es va quedar així una mica, perdona, què m'estàs demanant, no? Pues, al final pues, va agafar una bossa de patates fregides, li va ficar aquests trossets de formatge...
0: Però les patates fregides les hem de treure o les hem de mantenir dins?
1: No, t'explico com era l'origen, d'acord?
0: Vale.
1: Que era dintre d'una bossa de patates fregides...
0: Amb patates fregides...
1: Va ficar el formatge i una salsa de carn calenta. Què va passar? Que aquesta salsa calenta va fondre el formatge. Després de tot això ho van posar al plat, el client va quedar supersatisfet i el cuiner va descobrir una recepta nova que pues, va, al final pues, va fugir una mica de lo que és la industrialització de aquelles primeres patates fregides que ja es vendien pues, això, embolsades, no?
0: I va fer... patates xips de tota la vida.
1: Exactament. I al final pues, bueno, va crear la recepta que és a l'actualitat, no? Que és una patata fregida que t'he enviat la foto.
0: Sí, m'has enviat de la teva creació, però aquesta patata no és de xip.
1: No.
0: Ara m'ho expliques.
1: Exactament. La història és que després aquest cuiner va crear una patata fregida, però gran, d'acord? En trossos grans. A mi m'encanta perquè això és una cosa que feia la meva mare, saps?
0: Patates gajo.
1: Sí, però
0: així. Així, en plan bastotes.
1: Bastotes, bastons, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, sí. D'acord? Necessita una cocció una mica més lenta perquè que quedi tendre, d'acord? I després donar-li un cop fort perquè quedi dobrada per fora.
0: Mira, estic salivant.
1: És que és una passada. Estava de bona.
0: Una miqueta així a línia. I...
1: estava de bona, increïble. Que després, pues bueno, el formatge és tipus Gouda. Jo vaig agafar un parmesano. D'acord?
0: Aquí li donem la volta a les coses.
1: A la meva manera.
0: A la teva manera,
1: correcte. I què més? I després, pues, la salsa de car. La salsa de car es diu... espérate que no vull equivocar, que lo tinc per aquí anotat, que és... bueno, ja ho trobaré.
0: És que has fet el desflagament aquí de tots els folls.
1: Sí, tota, que tindria que posar...
0: Que tens aquí mitja enciclopèdia escrita.
1: Les lletres les tindria que posar més gran. La salsa es diu gravy. La salsa de car es diu gravy. És una salsa de car que fan, pues, amb aigua, amb un concentrat de tomàquet i un concentrat també de car.
0: Mira, si et sembla... Anem a començar pel principi.
1: Sí.
0: Anem a explicar, perquè ara ens estàs explicant una miqueta així la salsa. Anem a començar a veure com elaborarem aquest laputín.
1: Laputín, d'acord? Agafarem unes patates.
0: Patates, què?
1: Patates,
0: les àgries aquestes que sempre, fa servir tu.
1: Agafem una Mona Lisa, si voleu, d'acord? Una patata vermella, d'acord? Jo a casa les vaig fer amb patata vermella, perquè no tenia agria.
0: Val? Doncs avui patata vermella, vinga.
1: Patata vermella. Les pelem i les tallem d'una patata fent quatre parts, d'acord? Amb això ja tenim. Fiquem una fregidora amb molt d'oli. A mi, en aquest cas, no em serveix la fregidora d'aire, necessito una fregidora amb oli. D'acord? Bastant d'oli i deixem les patates allà a poc foc, d'acord? Una vegada que ja està...
0: A poc foc perquè vagin coent per dintre, que no s'hagin molt de fora, perquè són molt grosses.
1: Són molt grosses i necessitem que es facin per dintre, d'acord? Jo les vaig tindre ben bé a un foc molt, molt suau, 20 minuts, d'acord? Quan ja quasi estaven, li vaig donar un toc fort i vinga, un paper per aixucar tot aquest oli, d'acord? Tot aquest excés d'oli. Fiquem una miqueta de sal. Per altra banda... La salsa gravy que jo t'explicava, que
0: Vinga,
1: és una salsa de car, jo l'he modificat a la meva manera.
0: A la teva manera.
1: D'acord? Perquè he trobat que era una salsa feta amb concentrat de tomata, un concentrat de car, que no deixa de ser una pastilla de becrem, i jo digo, ostres, pues per aquest motiu jo em faig una salsa de car, d'acord? I així acabo abans. Què he fet jo? He agafat una paella, una miqueta d'oli, aquí he ficat una miqueta de ceba, d'acord? Ceba tendra, i l'he esmicolat ben picadeta, i aquí he ficat, com per a dues persones, he ficat com 250 grams de carn picada de vedella, d'acord? Aquí l'he posat sal, l'he posat pebre i l'he posat una cullerada generosa d'orenga.
0: Orenga.
1: I aquí, pues bueno, a sofregir, tiqui, d'acord? Després el que he agafat és una molt bona salsa de tomàquet feta per mi, d'acord? He agafat 400 tomàquets, els he deixat allà reduint tranquil·lament al foc amb sal i pebre, una miqueta de sucre, d'acord? I després un túrmix i ja tenim aquesta salsa de tomàquet. Que no tenim ganes de fer una salsa de tomàquet, agafem un tomàquet comercial.
0: D'aquest fregit.
1: Sempre he dit...
0: fregit o sense fregir,
1: a mi cru. Sempre que cuino i tinc pressa i no puc fer una salsa de tomàquet, jo sempre prefereixo un tomàquet, que encara que sigui
0: natural,
1: de llauna, però natural.
0: Natural,
1: que
0: sense
1: podem,
0: cuinar.
1: Que podem acabar nosaltres, donar-li el nostre toc personal, perquè aquest concentrat de tomàquet moltes vegades és molt salat, d'acord? I porta excés de sucre, o sigui que anem a fer-lo, anem a personalitzar-lo a la manera que a nosaltres ens agrada i molt més amb una naturalitat, no? A l'hora de, sobretot de marinar. Quan tenim aquesta salsa de tomàquet, amb la carn ja tot ja i xupi-xupi, jo l'he tingut com 20 minuts, d'acord? Ahir que es faci a foc lent, tenim les patates, tenim la salsa de carn i després tenim el formatge. El formatge el podeu posar sobre les patates calentes o sobre la salsa aquesta que hem fet de carn. D'aquí, o sigui, aquí la recepta original és patata, formatge i la salsa de carn.
0: Però és que això és brutal.
1: Però jo el que he fet ha estat... les patates, tota aquesta salsa molt calent, o sigui, tota la vegada.
0: Sí.
1: Les patates, la salsa de carn acabat de treure, posar-la a sobre de les patates i aquest formatge ratllat per sobre.
0: I ja està, potser l'has gratinat i tot o no?
1: No.
0: No, amb però la mateixa escalfor,
1: exactament, com estava tan calent, perquè clar, què passa? Que és que la poutine ha de ser molt calent. Per què? Perquè fa molt de fred. Uh-huh. O sigui, és que és com, saps? O sigui, és l'ABC d'aquesta recepta, saps? O sigui, és acabar de fer-la i és això, i es serveix així, pues, en una ollita,
0: una cassoleta.
1: Una cassoleta, d'acord? Precisament perquè aguanti aquesta escalfor. I que
0: clar, no aquelles de fang són ideals, perquè a més
1: perquè no arribi,
0: mantenen la temperatura.
1: Perquè clar, allà és treure un plat a fora i de seguida estem parlant de menys 10, menys 15, menys 20 graus, saps? Ui. O sigui que, i clar, per això aquest plat és com una mica el plat nacional de Canadà, precisament per això.
0: Això et volia preguntar, si és era plat un plat nacional. Molt típic o molt, fins molt, i tot tan típic sí. És un plat...
1: Neix a Quebec, o sigui a la part francòfona, d'acord? Sí. Però després es va escampar a tot arreu, d'acord? I després és com tot. Aquesta recepta ha evolucionat i es converteix. Es pot fer amb foie, amb llagosta, amb pollastre. O sigui, al final la imaginació és com tot. La base és una salsa de carn i la patata. I a partir d'aquí, el que tu posis a sobre... i el formatge, el que tu vulguis, d'acord?
0: Aquest matí, quan rebo la fotografia, només rebo això.
1: Ja.
0: Haig d'imaginar...
1: Zero datos.
0: Clar, haig d'imaginar... Jo dic, què és això? Callos? Capipota?
1: No m'agrada.
0: Ai, doncs a mi un bon plat de capipota...
1: Sí. L'altre dia parlava...
0: Mira que sóc raret, per menjar, però a mi la capipota i els callos...
1: Mira, no ves que tinc curiositat per una recepta de despojo, que és la llengua de la vedella?
0: A mi això no m'ho donés.
1: Pues mira, jo vaig veure una recepta precisament d'Arguignano i jo digo, mira, això jo ho tastaria. Però
0: no,
1: després el tema de fetges...
0: Jo no sóc de fetges, eh?
1: No puc.
0: Ara, el tema del capipota a mi em torna boig.
1: Bueno, perquè...
0: I la mama ho fa.
1: Anava a parlar de la Conxita. Digo,
0: la mama ho fa impressionant perquè li encanta i té temps. Doncs vinga, a la cuina i ella disfruta cuinant i disfruta veient com els altres disfrutem.
1: Jo als principis del petit bistró sí que ho feia perquè m'ho demanava molt, però va arribar un moment que em vaig quedar una mica farta una mica de tot aquest tema tan, no sé, tan gelatinoso i tan...
0: Sí.
1: És com els peus de porc, tampoc puc, saps? O sigui...
0: Doncs mira, jo pensava que tampoc, però és que la mama...
1: és que té unes mans, no?
0: És que això, la paciència que se li ha de posar a la cuina.
1: Jo sempre dic que la cuina hi ha tants gustos i tants ingredients que, bueno, i al final pues, sempre diem que cadascú mengi
0: i
1: cuini i el que vulgui, no? Mm-hmm. D'acord? Si no hagués una altra cosa, ja veuries que me menjaria jo la capipota, els callos i els peus.
0: Evidentment, sobre gustos, escolta'm, cadascú que triï i que mengi el que li agrada. Però, mira, llavors et deia que la fotografia, el primer impressió així amb el mòbil, dic... Però després dic, no, això no són callos, no és això, aquí hi ha patates grosses, aquí hi ha carn, aquí...
1: La poutine. La poutine. Que saps què vol dir el significat?
0: No, explica-m'ho, perquè això de la poutine sona una mica sospitós.
1: És... O sigui, el cuiner, aquest cuiner, quan va crear aquest plat, no?, i el va presentar al client, va dir, quin embolic... La traducció de le poutine en català seria quin embolic, saps? O sigui que és això, barreja, una barreja estranya, no? O sigui
0: que, clar, aquí pues és això. Que tenim un poti-poti de diferents ingredients que pues, no sé si per...
1: Le poutine, si vols posar entre parèntesis, quin embolic.
0: És quin embolic i quina patatonada,
1: Exactament,
0: també.
1: Però exquisita, sabrosa, són ingredients que tenim sempre
0: que
1: a casa.
0: Tot el que ja és bo i això, combinat també.
1: Jo crec que ho faràs un dia a casa, quan tinguis convidats. Anem a fer un embolic.
0: No, així com una tapeta també, per picar. Ah, que bo,
1: deliciós, Déu meu. Deliciós,
0: quina de gana m'entra aquestes hores, que són quarts d'una, que ja fa molta estona que hem esmorzat. Doncs amb aquesta Le Poutine. Hem viatjat avui fins al Canadà a través de La meva manera, la cuina que viatja amb la Mari Herrera, la cuinera del Petit Bistró de Segur de Calafell, que ara s'hi torna, suposo que a la cuina.
1: Tenim feina aquest cap de setmana.
0: Molt bé, Mari. Doncs la setmana vinent, últim dimecres, a La meva manera, la cuina que viatja, últim de la temporada.
1: Algun país, alguna sol·licitud, alguna suggerència, Ferran?
0: Ostres, què ens falta?
1: Jo què sé, perquè és que ara ja... Hasta mi en costa, digo, a ver.
0: Què ens falta?
1: És que tinc que fer un resum, O sigui, de tots els països, o sigui, vull fer una mica la setmana propera, anem a fer una mica... He viatjat a tots els continents. Falta l'Antàrtida.
0: I allà es cuina?
1: Mira, tinc que mirar-ho, mira, tinc deures. Miraré a l'Antàrtida...
0: Tu mateixa.
1: I si no,
0: ens sorprens la setmana vinent.
1: Exactament.
0: Que en qualsevol cas segur que serà un encert.
1: Exactament.
0: Mari Herrera, gràcies i fins la setmana vinent.
1: Que vagi
0: bé. Bona setmana, adéu. Vinga, és moment de les novetats musicals, les novetats discogràfiques. Som a divendres, ja sabeu que els divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes noves propostes. I aquí, en el Calafell Matí, a Calafell Ràdio, us presentem les novetats més destacades de la setmana. Humble, don't play yourself to fumble me, still play yourself, cause none of these bitches could ever upper echelon. Avui us portem 8 novetats, 8 noves propostes, novetats musicals i discogràfiques de la setmana. Comencem per la primera, amb Jessie Reyes. Avui publica A Little Vengeance. Avui divendres arriba Little Vengeance, el nou disc de Jessie Reyes, cantant canadenca d'arrels colombianes, que presenta el seu quart treball d'estudi després de consolidar-se com una de les veus més personals del R&B actual. D'aquest disc, d'aquest treball, ja hem pogut escoltar alguns avançaments, com aquesta que estem escoltant, Ain't You Tired, amb Mooney Long i NYFF. I tot apunta que continuarà explorant l'estil directe i emocional que l'ha convertit en un artista de referència a la seva generació. Així sona el més nou de Jessie Reyes. Es titula A Little Vengeance.

Tenim molts estils musicals que presentar-vos, molts artistes, moltes novetats. Canviem totalment d'estil per presentar-vos el més nou de Mon Laferte. Femme Fatale, volum número 2. Una de les estrenes destacades és aquest nou treball de la Mon Laferte, cantautora xilena, que recupera cançons nascudes durant el mateix procés creatiu que va donar forma al primer Femme Fatale. Es va publicar l'any passat i ara torna amb aquesta segona edició, segon volum. Amb més de dues dècades de trajectòria i una capacitat única per moure's entre el rock, el bolero, el jazz i el pop, Mon Laferte continua demostrant per què és una de les artistes més inquietes i més respectades de l'escena llatina actual. Guanyadora de diversos premis Grammy i també internacional, s'ha convertit en una de les veus més influents de la música espanyola del segle XXI. O música en espanyol, podríem dir millor. Mon Laferte, això és A pesar de ti i de mi, que trobarem a Femme Fatale, volum número 2.

això m'agrada, eh? A pesar de ti i de mi, Amon Laferte. I aquest és el Keith Urban. Avui publica Flow State. Keith Urban sorprèn aquesta setmana, aquest divendres, amb Flow State, un disc molt diferent del que ens té acostumats. L'estrella de música country ret homenatge al Yacht Rock, el so sofisticat que va triomfar entre finals dels 70 i principis dels 80, amb 10 versions de clàssics i una única composició nova, We Go Back. Després de més de 30 anys de trajectòria, Keith Urban continua demostrant que no té por a explorar nous territoris musicals. Nascut a Nova Zelanda i establert a Austràlia, abans de triomfar als Estats Units, Keith Urban és una de les figures més importants del country contemporani. 4 premis Grammy i una carrera de més de 3 dècades. Això és Steal Away, una de les noves cançons del disc Flow State de Keith Urban.

Estrella de la música country, però amb aquesta sonoritat no ens ho recorda gens ni mica. I aquesta és la Bibi Rexha. Avui publica Dirty Blonde. I és que Bibi Rexha torna amb Dirty Blonde, el seu quart àlbum treball d'estudi. L'artista nord-americana aposta per un àlbum visual que combina el pop, la música electrònica, també country i també sons urbans. Una fórmula que encaixa perfectament amb una carrera marcada per la barreja d'estils. Després d'haver signat alguns èxits, grans èxits al pop dels últims anys, Bibi Rexha inicia ara una nova etapa amb un dels projectes més personals de la seva trajectòria. També versionant un clàssic dels 90 dels Faithless, això que es diu New Religion, és una de les noves cançons de Bibi Rexha.

estem repassant les novetats discogràfiques de la setmana, les més destacades, en portem 8, les que es publiquen avui divendres. Està Bebe Rexha amb el Dirty Blonde, aquest nou treball. I aquesta és la Tori Kelly, una de les estrelles del panorama musical estatunidenc. Avui publica God Must Really Love Me. Estrena destacada de la setmana és el cinquè disc d'estudi de Tori Kelly, cantant californiana, coneguda per una de les veus més poderoses de la seva generació. Continua ampliant una carrera que ha combinat el pop, el soul, l'R&B i el gospel. Un nou capítol per un artista que acumula ja 2 premis Grammy i milions d'oients arreu del món. Una de les cançons incloses en aquest God Must Really Love Me és aquest Control, nova cançó de la Tori Kelly.

Avui, de les 8 estrenes musicals que us portem, només trobem una veu masculina, la de Kate Urban. La resta de tots són dones. I aquesta és la Kelsey Lo. Avui publica So Help Me God. Molt religiós, tot plegat, eh? 7 anys després del Celebrate Blood, torna Kelsey Lo amb So Help Me God, artista nord-americana reconeguda per la seva formació clàssica i per una proposta que barreja el soul, la música electrònica i l'avant-pop, publica el seu primer àlbum en diversos anys. Una estrena especialment esperada pels seguidors de les propostes més experimentals i també personals de la música contemporània. Així sona So Help Me God de Kelsey Lo. Això és Running to Pain.

Anem per la setena. Aquesta és la Belén Aguilera. Avui publica Mediterrània. És l'artista catalana Belén Aguilera que publica aquest nou treball, Mediterrània, un nou treball que arriba després d'haver-se consolidat com una de les veus emergents més destacades del pop espanyol. Cantant, pianista, compositora, Aguilera ha anat construint una identitat pròpia basada en l'honestedat emocional de les seves lletres i una clara sensibilitat melòdica. Presenta Mediterrània, un nou pas en l'evolució artística d'aquesta figura destacada del pop estatal. Des de Barcelona. I per qui la vulgui escoltar, un EP de 6 cançons com a Mejores Momentos, que és aquesta que estem escoltant, amb Belén Aguilera, que avui publica Mediterrània.

l'última, i jo crec que més destacada estrena de la setmana, és el nou treball de l'Olivia Rodrigo. A més, tela, que llarg el títol. You seem pretty sad for a girl so in love. És una de les grans protagonistes, la gran protagonista, diria jo, de la setmana, Olivia Rodrigo, que publica aquest treball, el seu tercer àlbum d'estudi. És cantautora nord-americana i ha mantingut la seva col·laboració amb el productor Dan Nigro i presenta un treball de 13 cançons que, segons ella mateixa, explora la convivència entre l'amor i la melancolia. El disc inclou també una col·laboració molt especial amb Robert Smith de The Cure, un dels moments més comentats d'aquesta nova etapa artística. Des de la seva irrupció amb Driver's License al 2021, Olivia Rodrigo s'ha convertit en una de les artistes més influents de la seva generació, acumulant èxits comercials, reconeixements de la crítica i també diversos premis Grammy. Això que estem escoltant és The Cure. Però molta atenció, perquè avui, coincidint amb la publicació d'aquest àlbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, que a vegades ens costa una miqueta de dir-ho, es publica ja oficialment el que és la nova cançó, el tercer senzill extret. Es titula Stupid Song. Està també rebent molta atenció perquè resumeix força bé el so del projecte, guitarres molt presents, un aire del pop-rock dels 90 i una lletra sobre la confusió emocional que encaixa perfectament amb el fil conductor d'aquest treball, d'aquest àlbum. Doncs ens quedarem amb aquesta nova cançó, tercer senzill oficial de l'Olivia Rodrigo dintre d'aquest tercer àlbum. Es diu Stupid Song, una de les noves cançons de l'Olivia Rodrigo.

0: acabem d'estrenar aquí a Calafell Ràdio. Stupid Song, una de les noves cançons, és el nou senzill oficial de l'Olivia Rodrigo.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: Tot el que esperes de la teva pista de ball ho tens a les sessions d'Alter Ego. Alter Ego. El programa de la música dance de Calafell Ràdio amb DJ Glasgow i els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance espanyol.
4: Això és Alter Ego, Alter Ego.
3: Els dissabtes 11 a 12 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
5: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
1: Júlia Pont, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I ben retrobada, com estàs?
2: Bé, bé, ja estic molt millor, merci.
1: Clar, la Júlia ha faltat unes setmanes perquè va patir, no sé, un incident, un problema,
2: sí.
1: T'has passat pel quiròfan, t'han posat tot a lloc, tot a puesto?
2: Sí, ja estic tot a puesto, ja perfecta per retornar.
1: Home, i ara que ve l'estiu...
2: Sí, sí, no,
1: home,
2: ja tenia ganes,
1: ganes ja de
2: sortir, de fer coses, bé, eh? De venir a la ràdio, sí, sí.
1: Doncs vinga, engeguem a punt d'estrena. Doncs amb la Júlia Pont retornada en aquest espai, aquí últimes setmanes, dos últims dimecres de temporada, ja tram final per presentar-vos els dimecres a través de tot el que prepara la Júlia Pont. Doncs aquestes novetats a les plataformes de visualització, no? De per streaming. Noves sèries, noves pel·lícules... Tu segurament aquests dies hauràs estat consumidora d'aquest tipus de continguts,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Què hi farem? Què tal? Alguna cosa així que vulguis destacar? Alguna cosa que t'hagi agradat especialment?
2: Sí, una sèrie d'animació italiana que es diu Due Spicci, por dos perras o algo així, en italià.
1: I ho has vist en italià? No.
2: He intentat veure-ho en italià, perquè estic intentant aprendre italià, jo. Però és que parlen un italià com molt...
1: Molt d'Itàlia.
2: Molt d'Itàlia, sí, molt d'Itàlia. I jo digo, no capito.
1: No capis. Exacte. I, i què tal? Bé, eh?
2: Sí, sí, m'ha agradat molt.
1: On es pot veure? A Netflix?
2: Sí. Molt xula, us la recomano.
1: Vinga, doncs per aquells que els agradi, sobretot, aquests continguts d'animació, com has dit que es deia...
2: Due Spicci, però amb, o sea, aquest és el títol en italià.
1: I en...
2: En castellà crec que és por dos perras, o algo així.
1: Jo
2: que
1: sé,
2: que ho tradueixen molt raro.
1: Això de les perres, o es refereix a les pessetes d'abans?
2: Sí, sí, es refereix a les pessetes, eh?
1: Ui, però això és una afirmació molt antiga, ja molt caducada, no? Perquè l'euro el tenim aquí instaurat ja fa 20 i pico d'anys, vull dir que...
2: Ja, no sé, és que els ho tradueixen molt raro, els títols.
1: En qualsevol cas, no parlarem d'aquesta sèrie d'animació, sinó d'altres 6 propostes. Com es presenta la setmana? Perquè a mi em sembla que preparant els tràilers la cosa fluixeta.
2: Sí, bueno, bastant sin más. Tot i això, us porto com un tour por el mundo, perquè
1: o sigui,
2: han tret moltíssimes estrenes com de diferents parts. No sé, de Tailàndia, de Sud-àfrica, de Mèxic, d'Itàlia també. Sí, que avui us porto molta diversitat. Sí,
1: deixa'm preguntar-te, tenies ganes de ràdio?
2: Moltes.
1: Me n'alegro.
3: No tenemos mucho tiempo. Si quieres salir, préstame atención. Soy la única que puede salvarte.
4: Los criminales que nos vean deben estar encantados. Si la contrato, podría salir indemne.
3: La sociedad está jodida con gente así. Puta, según quién. Mis clientes están contentos.
5: Si la eliges, estás confesándole al mundo que eres el culpable de todo.
6: Comprobarás que tú y yo no tenemos nada que ver.
3: Deja que sea tu abogada. Y seguro que no pruebas la comida de la cárcel.
5: No tienes ni idea de nada de esto.
3: La tengo. ¿La tienes tú?
1: Ara sí, doncs acabem d'escoltar el tràiler de Les dues cares de la llei, que demà dijous, dia 11, s'estrena a Netflix. És una sèrie i tailandesa, el que ens deies, eh? Voltem pel món.
2: Sí, Voltem pel món és una sèrie tailandesa de drama judicial i crims i ens explica la història d'un jove advocat que veu com la seva vida canvia totalment quan és acusat injustament d'haver assassinat el fill d'un policia. Ell està convençut de que és innocent, però amb el sistema judicial en contra seva es veu obligat a aliar-se amb una advocada de mètodes poc ètics que sap utilitzar qualsevol escletxa legal per a guanyar. Llavors, junts intentaran demostrar la seva innocència mentre destapen secrets i corrupció en una lluita on la veritat no sempre serà suficient.
1: Doncs una sèrie tailandesa, de drama, judicial i de crims, Les dues cares de la llei, que s'estrena demà dijous a Netflix. Vinga, més propostes. On anem ara?
2: Continuem a Netflix amb una telenovel·la sud-africana de drama.
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí, de Tailàndia, Sud-àfrica, molt bé.
2: Que s'estrena aquest divendres i es titula El polígamo.
1: Déu-n'hi-do el que hi ha al darrere d'aquesta sèrie. Escolteu el tràiler.
7: Nos han llegado rumores.
8: Pues no tengo ni idea de qué rumores estás hablando, porque mi marido y yo somos más felices que nunca.
9: Asegúrate de grabarlo. 2 décadas juntos y seguís teniendo esa química. ¿Cuál es el secreto?
8: Durante todo este tiempo he creído que éramos muy felices.
9: ¡No olvides que soy yo la que te ayudó a levantar todo esto 20 años!
10: ¡Te has perdido el norte!
8: ¿Qué crees que ocurre en el trabajo cuando él está conmigo?
9: No dejes que jueguen contigo.
8: Es nuestro paraíso de paz. No pienso permitirle que nos lo arrebate. Quiero que la acojamos en esta familia como la segunda esposa.
1: Déu-n'hi-do, el polígamo, amb el títol d'aquesta telenovel·la, es diu tot. Telenovel·la, no sèrie, per què telenovel·la i no sèrie?
2: Sí, bueno, és perquè està basada en una novel·la que té, rep el mateix nom, sud-africana.
1: Però clar, normalment a vegades li diem sèrie, li diem telenovel·la.

0: banc propi i una posició social privilegiada. Mm-hmm. I el que la seva dona descobreix més endavant és que durant uns anys aquest, el seu marit ha estat portant diverses vides paral·leles amb altres dones.
1: Poca vergonya.
0: Sí, bueno,
1: Déu-n'hi-do. En fi. Vaya, que personatge.
0: Sí, llavors, aquesta sèrie segueix principalment les quatre dones amb les que va estar el marit.
1: Mare de...
0: Entre elles hi ha la seva primera esposa, evidentment, que va conèixer aquest home quan tots dos tenien pocs recursos, i ella doncs sempre havia cregut en el seu matrimoni i que era molt sòlid, però quan aquestes dones comencen a conèixer les unes amb les altres, doncs tots els secrets i les diferents versions que ella havia construït surten a la llum. I doncs, com hem dit, és la primera telenovel·la sud-africana de Netflix. Que, bueno, Netflix està apostant per aquest contingut d'origen africà.
1: Si em dius de telenovel·la, clar, imaginem que té 200 capítols. No sé si això està
0: extens,
1: eh?
0: No, té 22 episodis. No sé quan duraran. Suposo que duraran bastant per ser una telenovel·la. I, bueno, com hem dit, està basada en una novel·la i està narrada també des de la perspectiva d'aquestes dones,
1: doncs,
0: d'una visió femenina.
1: Quin personatge aquest, eh?
0: Sí.
1: Per això es diu la telenovel·la El Polígamo. Doncs divendres ja la tindrem a Netflix. Veurem com s'apanya aquest home. Dic jo que si a vegades ja és complicat un matrimoni, la relació amb una persona, imagina't amb quatre, és un campió, un campió. I també avui, entre les sis novetats, ens portes una sèrie d'animació.
0: Una pel·lícula.
1: És una pel·lícula d'animació, no una sèrie, disculpeu, que també està a Netflix. A partir del divendres estarà. I el títol...
0: Soy Frankelda.
1: Tenim el tràiler amb sud-americà, No sé de quin país.
0: Sí, perquè com és mexicana, bueno, no ho sé.
1: És mexicana, deu ser la versió original.
0: Suposo que sí.
1: Però no hem pogut...
0: No l'he trobat en castellà.
1: No hem tingut l'oportunitat no tindrem l'oportunitat d'escoltar-la en la versió doblada en castellà. A castellà d'Espanya, evidentment. Mm. Doncs vinga, anem a escoltar-lo amb la versió original. I sona així.
2: Yo lo que quiero es ser escritora.
3: Ya crecerás.
4: Es el relato de dos mundos. El mundo de la existencia y el mundo de los sustos.
5: Las pesadillas que escribes ya no asustan a los humanos.
6: Sin nuevas pesadillas, el plano morirá.
7: Quiero traer a una escritora humana.
8: ¡Blasfemia! ¡Qué locura! ¡No puede haber dos pesadilleros reales!
9: Necesito tu ayuda. Permite que te muestre mi reino.
10: ¿Cómo vamos?
11: Susto.
12: Hola, viejo amigo.
13: Nuestra existencia depende del miedo que ustedes nos tienen. Estamos en peligro de desaparecer.
1: Estava pensant jo aquest matí quan preparava els tràilers. A mi el nom aquest de Frankelda és com Frankenstein, perquè la cosa va de por, no?
0: Sí, una miqueta, sí.
1: No sé, Frankelda, Frankenstein, no sé si tira per aquí o és casualitat. La qüestió és que és una pel·lícula mexicana d'animació que... Bé, és com, no sé si és de por, però està inspirada
0: una mica
1: amb això, no?
0: Sí, és com una mica fosc.
1: Sí, un rotllo així de por,
0: Sí, és com has dit, és una pel·lícula d'animació mexicana que està feta amb la tècnica de stop motion. I de fet és la primera pel·lícula mexicana que es fa amb aquesta tècnica. I barreja diferents gèneres, com el musical, la fantasia, bueno, també aquest costat una mica més fosc. I doncs aquesta pel·lícula ens situa a mitjans del segle XIX a Mèxic, on una jove escriptora amb molt de talent veu com les seves històries fosques no són escoltades ni valorades. Tot i això, ella no es rendeix i continua escrivint sota el seu pseudònim, que és Frankelda. Llavors, la seva vida canvia quan coneix a un príncep misteriós que la porta al seu subconscient i la separa del seu cos, convertint-la en un fantasma. Allà descobreix que els monstres de les seves històries han cobrat vida. I a partir d'aquí, amb l'ajuda d'un príncep, haurà de trobar la manera de tornar l'equilibri entre la ficció i la realitat abans que els dos mons es destrueixin.
1: Doncs déu-n'hi-do, a més és una pel·lícula que ha tingut els seus reconeixements, oi que sí?
0: Sí, ha tingut molt reconeixement internacional. De fet, ha guanyat dos premis al Festival Internacional de Cinema Fantasia, que se celebra cada any a Canadà.
1: Ah.
0: En concret, ha rebut el Premi de Plata del Públic a la millor pel·lícula d'animació i una menció especial del jurat en aquesta mateixa categoria.
1: Doncs Soy Frank Elda, aquesta pel·lícula que divendres ja serà

0: disponible a Netflix. Doncs tres, bueno, entre tres audiovisuals, tres propostes, les tres primeres d'aquest espai a Netflix. Uh-huh. Tenim altres plataformes, dic jo, que no, sí, no, sí. ens concentrarem només a Netflix, sinó on anem ara?
1: Doncs ara passem a Prime, uh-huh, amb una sèrie de drama romàntic que està basada en una novel·la juvenil titulada Todos Nuestros Veranos i que s'estrena justament avui dimecres i es titula Todos Nuestros Años.
0: Todos Nuestros Años.
2: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam? ¿Charlie te invitó?
3: Ella tenía que venir.
2: Sue fue como una madre para mí.
3: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: Sam,
3: has vuelto a casa.
2: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas. Siempre nos apoyábamos y ahora quiero hacerlo yo. Hola.
3: Hola.
2: Oh, ahí estás.
3: Percy, esta es mi novia, Taylor.
2: Hola. Hola. ¿Hablamos de lo de anoche? Tú, Sam, la novia... ¿Y qué quieres que haga?
3: No siento nada por Percy, pero sí...
0: No sé què et sembla aquest tipus de continguts, de gènere.
1: Jo he de dir que és com el meu guilty pleasure, eh? O sigui, placer culpable, saps? Vull dir, és com típiques sèries així molt d'adolescents, que sí, de romanticisme molt així sucrat, però a mi això m'agrada.
0: Això t'agrada?
1: Sí, sí, no sé.
0: T'ho pregunta perquè és que ho intuïa, eh? Ho intuïa.
1: Sí.
0: A veure... És clar, és molt ensucrat, a vegades.
1: És que, clar, sigui com
0: a... A vegades embafa tant de sucre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, com a estudiant de comunicació audiovisual hauria de dir, no, és que això no... Jo no, jo soc...
0: Oi, per què no?
1: Jo
0: miro... Està molt bé.
1: Pel·lícules més sí, intel·lectuals.
0: No, no, clar, però... escolta'm, si t'agrada això, a vegades... persones que els agrada l'humor absurd, per exemple, jo l'odio, no m'agrada gens,
1: sí,
0: em foto molt nerviós, però per a gustos colores i sí, tot total, és respectable, i a més hi ha públic per tot. Doncs vinga, de què parla això? Todos Nuestros Años.
1: Sí, doncs és una sèrie que va de dos amics que es coneixen de tota la vida i que viuen la típica història de friends to lovers, és a dir, passen de ser amics a estar enamorats.
0: Mm.
1: I la sèrie passa en un petit poble al costat d'un llac on els dos amics doncs, passen els estius i es va explicant la seva relació d'amistat i d'amor amb salts temporals que mostren els 6 anys d'estiu que van viure junts. Llavors, després de 13 anys sense tornar a passar l'estiu al poble, la protagonista hi torna i es retroba amb aquest primer amor. Tot i el temps que ha passat, la connexió entre ells continua intacta, però també doncs reapareixen els errors del passat. Llavors, per entendre què senten realment, la protagonista haurà d'enfrontar les decisions que la van fer allunyar-se d'ell i del poble i descobrir si el seu amor és més fort que tot el que van viure en un passat.
0: Molt bé. Ja?
1: Ja està.
0: Ja està. Pues ahí lo dejamos. Pues molt bé, a qui li agradi aquest format, aquest gènere... Així com molt ensucrat, però també molt idíl·lic, no ho sé, eh?
1: Sí, sí.
0: Todos Nuestros Años està sí, ja des d'avui dimecres a Prime. Hem anat primer, que era Indonèsia?
1: Tailàndia, bueno, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Després hem anat a Sud-àfrica, hem passat per Mèxic, entenc que als Estats Units.
1: Sí.
0: Aquesta de...
1: Sí, ara és així.
0: I ara marxem a Itàlia. I la cosa és una mica terrorífica, no?
1: Uh-huh.
0: Vinga, anem a escoltar el tràiler de La sonrisa del mal.
4: Bienvenido, profesor. Bienvenido a Remis. Ya verá que no hay más paz para los sentidos. Sepa que usted aquí ya es una estrella. Hace semanas que no hablamos de otra cosa.
5: ¿Pero qué les pasa a todos en este pueblo?
4: Solo estamos felices. Es algo fantástico, ¿no?
5: Quiere dejar de sufrir.
4: Lo necesitas a él.
0: Estava tan centrat buscant... Clar, és que havia dit Indonèsia, Tailàndia, no, són diferents, clar, estan pròxims, però, sí. Clar, estan al sud-est asiàtic o al... Sí, estan al sud-est asiàtic, però són països totalment diferents. Espera, que vaig a posar-te una miqueta de música, perquè si no...
1: Sí, aquest
0: no...
1: silenci.
0: Sí, ha quedat una mica incòmode. Sí. Disculpeu, però és que estava tan centrat.
1: Estic
0: aquí,
1: concentrat.
0: Aquí, buscant al Google, Indonèsia i Tailàndia, perquè a vegades no vull donar-li cap...
1: Sí, a veure, la geografia tampoc...
0: Sí, no, jo fa molts anys que la vaig estudiar i a vegades em perdo ja, perquè el planeta és molt gran. Doncs vinga, escoltàvem La sonrisa del mal, una pel·lícula que avui dimecres ja es pot veure a Movistar Plus.
1: Sí, és una pel·lícula que combina el terror i el drama i ens situa en un petit poble amagat entre les muntanyes, conegut per ser el poble més feliç d'Itàlia. Però en aquest poble arriba en Sergio, que és un professor d'educació física marcat per un passat complicat amb l'objectiu de començar la seva vida de nou. Però no triguen a descobrir que darrere d'aquesta felicitat col·lectiva s'amaga una realitat molt més inquietant. Hmm. Al poc temps d'arribar, descobreix un ritual inquietant que segueix la gent d'aquest poble, que és que una nit a la setmana es reuneixen per abraçar en Mateo, que és un adolescent amb la capacitat d'absorbir el dolor dels altres.
0: Vaja.
1: Sí, no ho sé. Tradicions rares, no, suposo? Sí. Llavors, impactat pel que està passant, aquest professor decideix ajudar el noi i alliberar-lo d'aquesta càrrega, però el seu intent per salvar-lo farà despertar el costat més fosc d'aquesta comunitat.
0: Mm-hmm. Doncs hem de felicitar un cop més els guionistes, que a vegades se'ls va la imaginació per on sigui. Però
1: al final
0: vegades...
1: ja està tot inventat.
0: Sí,
1: i ja...
0: clar, cal buscar coses diferents, coses que a vegades poden semblar molt retorçades, però que...
1: Però a vegades funcionen, s'haurà de veure.
0: Clar, el guió és un, després doncs, se li ha de posar imatge a aquest guió.
1: Sí.
0: Doncs, com dèiem, La sonrisa del mal, pel·lícula italiana que s'estrena avui a Movistar Plus. I la sisena, última de les propostes, què? Aquesta vegada fins on ens porta?
1: Doncs ara anem a Filmin, amb una sèrie de 4 episodis, és una minissèrie d'intriga i thriller que es va estrenar ahir dimarts i es titula El juego del asesino.
0: I ens porta als Estats Units, potser, això?
1: Sí, jo penso que sí.
0: Ara mirem, a veure Sant Google què diu.
6: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
7: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
8: Soy Patrick, me he mudado a la casa del mundo. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
7: Las desquiciaba, las volvía locas, las mataba.
8: Leí lo de ese caso tan horrible y tiene que ser muy duro vivir con eso. Yo me volvería loco. No saber dónde está, quién es.
9: He visto esto antes.
10: Patrick, es el acosador Triton.
9: Solo persigue sombras.
10: La deja escapar. Está metido en esto.
9: Eso no lo sé.
10: Estuvo allí.
9: Estás enfermo y así no vas a mejorar.
8: Tú vives para la caza.
10: Ese eres tú.
8: Somos los dos.
0: Doncs és britànica. És a dir, que avui hem fet un recorregut, ja ho deies, al començar.
1: Sí.
0: Envoltat per mig món a través d'aquestes estrenes a les plataformes. El juego del asesino. Ahir dimarts estrenava a Filmin. Explica'ns una miqueta de què va això.
1: Doncs és una sèrie que va d'un detectiu que està a punt de jubilar-se, però que encara arrossega el pes de l'únic cas que mai va aconseguir resoldre. Llavors, quan apareix una nova pista relacionada amb un assassí que va escapar de la justícia anys enrere, decideix reprendre la investigació convençut que aquesta vegada podrà descobrir la veritat. Però a mesura que s'endinsa en el cas, la seva obsessió creix i es veu atrapat en un perillós joc psicològic on res és el que sembla. Llavors, entre la necessitat de trobar respostes i els fantasmes del passat, haurà d'enfrontar-se a una realitat que cada cop es tornarà més inquietant.
0: Doncs vinga, ja ho tindrim, això. De tot això, què? Què és amb el que et quedaries? Amb els adolescents?
1: Sí, jo crec que sí, ja.
0: Sí?
1: És que aquesta setmana tampoc, no sé, no he vist tampoc alguna estrena que m'hagi cridat molt, molt l'atenció. Llavors jo crec que sí. O potser amb la telenovela sud-africana, que també el xisme, doncs, agrada.
0: Saps que ara que s'acosta l'estiu, saps que moltes persones, quan tenen temps lliures, quan més consumeixen aquest tipus de continguts, Nosaltres acabem temporada, doncs això, d'aquí a dues setmanetes, o menys de dues setmanetes. Acabarem l'espai, però tu ets de les que aprofites l'estiu també per consumir això, o aprofites el teu temps al màxim? Em sembla que tens un estiu molt liat, em sembla.
1: Sí, tinc un estiu bastant liat, llavors no crec que tingui molt temps per a mirar les plataformes, però també m'agrada, vull dir que probablement trobi un temps per a mirar sèries i pel·lícules, que sí.
0: Molt bé, Júlia, doncs es farem el dimecres vinent, últim dimecres
1: últim
0: de la temporada,
1: dimecres,
0: últim a punt d'estrena de la temporada. Et desitjo que tinguis molt bona setmana i, com sempre,
1: merci.
0: Mil gràcies.
1: Igualment.
0: I ja pots caminar bé, ja tot bé?
1: Sí, sí, bueno, perquè no puc córrer, no puc saltar, però
0: no portes crosses,
1: puc caminar.
0: Vas bé.
1: No, gens,
0: bé.
1: Ja bé.
0: Doncs vinga, ànims, que vagi molt bé.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
2: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: I és que sempre ens agrada ser puntuals, eh? Perquè si no, aquí el Xavier i l'Ignasi se m'enfaden si comencem tard. Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Això no és veritat. No. Ens agrada començar puntuals,
0: sí,
2: és cert.
0: Som, però no ens enfadem, tothom, eh? No ens enfadem.
2: Però no ens enfadem.
0: Era broma, era broma. Ara sí que us esteu enfadant, perquè dic que us enfadem.
2: No, senyor, m'estic...
0: Doncs vinga, comencem les històries de la música. Seguim repassant les 500 millors cançons de la història de la música, segons la revista Rolling Stone, que s'està fent llarg tota la temporada. Sí. I acabarem temporada la setmana vinent i ja avancem que durant l'Obert per Vacances fins a finals de juliol seguirem repassant aquestes cançons.
1: Sí, senyor.
0: Perquè,
1: que sí.
2: Sí, senyor.
1: Sí, perquè dona per això i per més.
0: Exacte. Déu-n'hi-do,
2: déu-n'hi-do. Perquè estem anant pel número 85.
0: Clar.
2: O sigui que... Ui, començarem el número 85.
0: Portem 12 de mitjana, no? 12 temes, cançons...
2: D'aquest ordre, per tant, ja ho veieu. Ja ens falten uns quants programes.
0: Doncs vinga, ho allargarem, això.
2: Com sempre, en cada espai el que fem és repassar-los en ordre invers a la seva posició. La setmana passada, dèiem, vam acabar amb el lloc 86. La cançó era Thunder Road, en la veu de Bruce Springsteen. I avui continuarem en el lloc 85. I aquí hi va quedar situada Crazy, de Patsy Cline.

0: Crazy és una de les balades que millor exemplifiquen la fusió entre el country i el pop nord-americà. La cantant Patsy Cline va tenir una mort prematura al patir un accident d'aviació en un desplaçament entre actuacions. Tenia 30 anys en el moment de la seva mort.
1: Malaurat.

0: posició 84 tenim un dels temes de The Police més controvertits i de més èxit. L'èxit el certifica el fet que l'any de la seva aparició, el 1983, immediatament es va situar en el número 1 de les llistes i allà s'hi va estar 8 setmanes.
1: I la controvèrsia la confirma el mateix Sting, autor de I'll Be Watching You, quan explica que la va compondre després del fracàs del seu matrimoni. I amb un to sinistre i amenaçador, gairebé inspirat en el Gran Hermano, el text el va dirigir a la seva ex. Què li deia?
0: Sí, senyor, efectivament. La lletra diu: cada cop que respiris, cada vegada que et moguis, cada vincle que trenquis, cada pas que donis, t'estaré observant. Per acabar dient: o és que no ho veus, que tu em pertanys? Gran Hermano, Gran Hermano.

0: Això que escoltem és Norwegian Wood, de The Beatles, que va quedar situada en el lloc 83. En aquest tema podem escoltar a la introducció els acords de la guitarra acústica i també un altre instrument de corda, que fins al moment no havia aparegut en la música pop occidental. Sí, sí, es tracta del sitar.
1: Ah, exactament, el sitar. El sitar és un instrument d'origen hindú que també es toca al Pakistan. Per la seva forma i construcció podríem dir que recorda un banjo. Un banjo en el qual la caixa de ressonància és una carbassa semiesfèrica, més o menys, i el màstil és molt més llarg.

0: D'aquest tema es va situar en la posició 82 i una de les consideracions que els crítics van tenir en compte va ser que el so distorsionat de la guitarra de Dave Davies era una innovació que va sentar precedents per al so posterior del hard rock, del heavy i fins i tot del punk.
1: Actualment, aquest so s'aconsegueix amb mitjans electrònics, però a l'any 1964, en què es va publicar You Really Got Me, aquests elements encara no existien.
0: I com s'ho van fer, llavors?
1: Doncs mira, en Davies va aconseguir que el seu amplificador sonés així, fent-li uns quants talls al con de l'altaveu amb un gilet.
0: Carai!
1: Què et sembla?

0: Aquest que escoltem és Fats Domino. Aquí estem escoltant en un dels seus majors èxits, Blueberry Hill. Ell va ser un dels precursors del rock and roll i, de fet, el seu primer disc, que es titulava The Fat Man, va ser el primer d'aquest gènere que aconseguia vendre més d'un milió de còpies.
1: Això del Fat Man era perquè ell tenia una corpulència considerable.
0: Exacte. Era un home de gran humanitat.
1: Sí, sí, sí. Doncs finalment, en Fats Domino, al llarg de la seva carrera, va aconseguir situar 35 temes al Billboard dels Estats Units.
0: Déu-n'hi-do.
1: A més, va vendre més de 65 milions de discos i Blueberry Hill el va situar a la posició 81 entre les 500 millors.
0: Doncs la mar de bé.

0: Ocupant el lloc número 80 tenim I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye. Una cançó, el títol de la qual és una frase feta en anglès americà, que significa assabentar-se d'alguna cosa a través de rumors.
1: A la cançó, el protagonista explica com ha descobert a través de rumors que la seva parella l'està enganyant.
0: Ai.
1: I això li genera dolor i frustració perquè no ho ha sabut directament de la seva parella.
0: Ah, ja, vaja, clar que si ho hagués sabut directament d'ella, tampoc li hauria fet gràcia, no?
1: Segurament que no. Ah!

0: Del lloc 78 trobem I Feel Good, de James Brown, una cançó que es va publicar l'any 1965. Uns quants anys abans, el 1962, el mateix Brown ja va publicar una primera versió d'aquesta mateixa cançó. Cançó que va enregistrar amb la cantant Yvonne Fair, acompanyada per la banda del mateix James Brown.
1: Sí, senyor. Aquella primera versió es va titular I Found You. No I Feel Good, sinó I Found You. I la melodia principal de la cançó era pràcticament la mateixa que en la versió que estem escoltant. Però no així, els acompanyaments instrumentals.
0: No, i és que en James Brown no va acabar gaire convençut de tot el resultat d'aquella primera versió. I per això, uns anys més tard, va publicar la que aquesta que ara estem escoltant. I que, de fet, s'ha convertit en un clàssic del soul, sobretot gràcies al fet que hi va introduir el característic acompanyament de la secció de vent.
1: Sí, senyor.

0: aquest ritme continu i mecànic, que podríem qualificar de ferroviari,
1: sí, tant,
0: és el que dona caràcter a Mystery Train d'Elvis Presley, que va quedar situada en la posició 77.
1: És una cançó que Elvis va gravar l'any 1955 versionant un blues que Junior Parker havia enregistrat 3 anys abans. L'adaptació d'Elvis, fent una barreja entre el country i el rhythm and blues, es va publicar com a cara B de I Forgot to Remember to Forget.
0: Sí.
1: Però finalment va tenir molt més èxit aquest de la cara B que no pas el de la cara A, la principal.
0: A vegades passa.

0: Ens tornem a trobar amb The Beatles, que escoltàvem en el tercer tall d'avui. I no ens ha d'estranyar, no ens ha d'estranyar, perquè ells són el grup que més temes té inclosos a la llista de les 500 millors. 23 en total. I d'aquestes 23, 10 d'elles entre les 100 primeres.
1: I la que ara escoltem és Strawberry Fields Forever, situada en la posició 76. Aquest tema pertany a l'àlbum Magical Mystery Tour, que van publicar l'any 1967 i va aparèixer per primera vegada com un single de doble cara A, eh? O sigui, els dos temes eren considerats com a cara A.
0: Correcte.
1: Perquè tots dos eren bons, esclar. L'altre era ni més ni menys que Penny Lane.
0: Déu-n'hi-do. Doncs bé, en particular, Strawberry Fields Forever, la que està sonant de fons, va marcar l'inici dels treballs dintre de l'anomenat rock psicodèlic que The Beatles van consolidar en aquell àlbum, el Magical Mystery Tour.
1: I ara, a continuació, escoltarem What a Lot of Love, de Led Zeppelin, que va ocupar la plaça 75 i de la qual ens fixarem en la seva introducció.
0: A veure...

0: Fa una estona hem parlat del tema You Really Got Me, de The Kinks, que hem trobat en el lloc 82, aquella cançó amb el so distorsionat de la guitarra gràcies a la Gillette de Dave Davis. Aquella va donar lloc a que 5 anys més tard, i ja amb distorsionadors electrònics, Led Zeppelin publiquessin Whole Lotta Love, que es va situar en el lloc 75. Escoltem com sona.
1: La base rítmica d'aquest tema es va construir al voltant del riff de guitarra de Jimmy Page, en què podem apreciar les distorsions de les que parlàvem abans.
0: Sí, senyor. I a part d'això, el disc també es va considerar com a innovador, va ser-ho, de fet, per l'afegit d'efectes sonors a l'estudi de gravació, com el que simula el pas d'un vehicle a gran velocitat.

0: Passem ara a la posició 73 per escoltar Summertime Blues d'Eric Cochran. Un tema també reconeixible per un senzill riff de guitarra i per l'estil juvenil i rebel, tant de la melodia com, sobretot, de la lletra, eh?
1: Sí, sí, sí, perquè en els encara no 2 minuts de durada d'aquesta cançó, la lletra ens explica les ànsies de divertir-se, de passar-s'ho bé, del protagonista, i els entrebancs que troba per fer-ho, tant per part dels pares com de la feina i de les autoritats.

0: Per acabar el capítol d'avui hem escollit aquest tema de Stevie Wonder titulat Superstition i que és el que ocupa el lloc 74.
1: Un lloc que podríem dir que és un reconeixement global complet a l'autor, ja que va ser el mateix Stevie Wonder que no només va compondre, sinó que a més a la gravació va tocar la majoria d'instruments, l'orgue, la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves grans capacitats com a multiinstrumentista.
0: Sí, i tant. Doncs mira, amb Stevie Wonder us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un grapat més de temes d'aquests que van quedar entre les 100 primers de la llista de les 500 millors cançons de tots els temps.
1: Exacte, i acostant-nos cap a les millors 50.
0: Exacte, sí.
1: Ja. Però això serà a partir de la setmana que ve, amics. Fins llavors, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:45 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:45 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Calafell Ràdio. És la una.

Molt bones a totes i a tots. Què tal com esteu? Ha arribat el moment de viatjar des del programa de viatges de Calafell Ràdio. Avui farem diferents sortides, experiències, a conèixer diferents indrets. Entre ells, avui anirem a Camarasa, perquè allà es troba l'Ares Eco Resort. Parlarem amb ells per conèixer com són les instal·lacions d'aquest lloc increïble en un espai natural. A més de moltes més propostes que tindràs aquí al programa.

0: I a Calafell Ràdio, des del programa L'Esperit Viatger, és el moment de parlar del tren del ciment. I per això tenim a l'altra via telefònica, al costat del telèfon, a la Ruth Bové. Ella és les Relacions Públiques. Molt bon dia, Ruth.
1: Hola, molt bon dia.
0: Parla'ns del tren del ciment. Què és el tren del ciment per a aquelles persones que encara no el coneguin?
1: Doncs bé, el tren del ciment, que nosaltres l'ha anomenat popularment Carrilet, doncs està situat a lo que és a la Pobla de Lillet. I bé, fa un recorregut molt bonic, que comença doncs, a la primera estació de la Pobla, que allà també doncs, ja es pot visitar una exposició, que ens dona una idea doncs, de tot el material mòbil que hi havia a l'època antiga, i va fins a dalt al Museu del Ciment.
0: Molt bé, és a dir, comença a la sortida a la Pobla de Lillet, després la Pobla Centre, els Jardins Artigues i el Museu del Ciment.
1: Sí, de fet nosaltres el que sempre proposem que tots els oients que ens escoltin és fer aquest pack, un pack que inclou doncs, el viatge a lo que és el tren del ciment, Jardins d'Artigues, que és atribuït a Antoni Gaudí, i finalment doncs, el Museu del Ciment, que també podem visitar la fàbrica. Una excursió doncs, ideal doncs, per passar tota una jornada durant el, doncs, tot el matí i sobretot a nivell familiar, perquè als nens doncs, els encanta el que és el trenet i pot ser una activitat molt bonica per fer en família.
0: A banda, també volíem preguntar-te de les diferents parades del recorregut del tren del ciment. Per la vostra experiència, quina creus que és la que té més acceptació per part dels usuaris?
1: Bé, bueno, com us deia, bueno, aquest tren, deixeu-me dir-vos, doncs, que té la línia és de 3,5 quilòmetres i que doncs, el trajecte dura aproximadament 20 minutets. Clar, això és una mica a nivell personal, no? Jo sempre he dit, doncs, els jardins doncs, són fantàstics, no? Perquè són atribuïts a Antoni Gaudí i ens fan una idea doncs, de tota la natura i una mica doncs, tota l'expressió que Gaudí va deixar. Però, evidentment, a dalt, a la fàbrica del museu, doncs, també hi ha molta gent que els interessa i és una fàbrica doncs, modernista i que també doncs, la gent ho gaudeix molt. I com no, el tren, no? El tren sempre és una experiència única i una experiència que molts dels nens petits doncs, sempre això de xiular el tren doncs, també els encanta. Això va una mica a gustos de tothom. Jo recomano que facin els tres atractius, que és un paquet doncs, que surt molt econòmic i que, com us comentava, a nivell familiar, a nivell personal, a nivell doncs, de grups, doncs, és una activitat molt bonica per fer.
0: També teniu paquets per grups i escoles i agències.
1: Sí, evidentment, sobretot entre setmana i ara doncs, que són final de cursos, doncs, també és un altre recurs a tenir present per totes les escoles, com a final de curs, no? Una activitat de lleure i que també poden aprofitar.
0: Molt bé. Què els diries als oients ja per últim de Calafell Ràdio perquè vinguin a visitar-vos i facin aquest recorregut del tren del ciment?
1: Doncs com no, que aquest tren doncs, ara és destapat. De fet, ens funciona en època més estiuenca. De fet, vam començar

0: today. Esperit viatger, amb Mireia Romaguera.
1: Bueno, jo em dic Joan Manuel, soc pertany a la Fundació Fortaleses Catalanes, que és l'entitat que té la concessió administrativa de la visita turística al castell.
2: Uh-huh. Val, doncs primer tot volem conèixer, en resum, sí. La història.
1: Bueno, la història del castell és curta. Li diem castell i no és un castell, és una fortalesa baluardada, no? Per tant, aquí no hi ha torres, ni... La tradició és aquesta, no? Però, per tant, correspon a una època molt propera, la segona meitat del segle XVIII. El fet de que es construeixi el que realment es diu fortalesa de San Fernando, o de Sant Ferran, és un efecte llunyà del Tractat dels Pirineus. Com sabeu, el Tractat dels Pirineus va determinar que a la frontera de tota la vida entre la monarquia de França i Espanya, que estava més amunt de Perpinyà, doncs, per mort d'aquesta guerra, dels tractats de pau, va canviar. I es va posar al lloc on és ara. Clar, que vol dir que tota l'estructura defensiva de la monarquia espanyola amb aquesta frontera es va quedar dins de França. Això va implicar que la frontera de l'Empordà va quedar durant molts anys desprotegida. Sempre es deia, bueno, ja pues farem una construcció, farem, però el farem és molt típic de molts llocs, no? També hem de dir que el Tractat dels Pirineus va significar que hi haguessin Borbons als dos costats. Aleshores, els conflictes de tota la vida entre França i Espanya pues, estaven una mica apaivagats per aquest fet de que hi era la mateixa família. I això feia pensar

0: Que bueno, ja ho farem. Fins que en un moment determinat, per aquelles circumstàncies que ara faria molt llarg d'explicar, decideix posar fil a l'agulla i fortificar la frontera de l'Empordà. En aquell moment hi ha una situació econòmica a la Real Hisenda molt favorable, en les èpoques de pau, i es decideix fer una gran construcció que sigui capaç no solament de protegir la frontera des del punt de vista estàtic, sinó allotjar un cos de tropa el suficient més important perquè es pogués moure en el cas d'una invasió. I amb aquesta idea es construeix Sant Ferran. Clar, es construeix quan hi ha una bondat econòmica en uns moments determinats que es pot escollir el bo i millor. Uns bous tècnics, no hi ha imperatius econòmics, i es construeix pues, allò que hagués tingut que ser potser una petita fortificació fronterera, es converteix en la fortalesa valorada més gran d'Europa. És de més grans dimensions i en molts aspectes tècnics, pues, des del vegó, de les més ben fetes.
1: De fet, és bastant desconeguda per molta gent que no coneix que existeix aquesta fortalesa.
0: No, i és veritat, és veritat. Potser el fet de que està a diferència dels castells. Els castells, clar, estem acostumats a veure la muntanyeta, al cim, el castell, de lluny, mira el castell del poble, no?
1: Clar, seu ja de lluny, ja.
0: Aquí arribes i el castell, clar, si no saps on és, no el veus. Això de tant en quant el visitant, el turista, que no porta una guia o que no porta... No el veu, no se li acudeix venir. Per altra banda, la comarca, clar, té assolida l'existència del castell de tants anys, que ja és de casa. Després també hem de pensar que, i això potser no tant, però també té una certa importància, el fet de que, clar, fins als anys 60, això era una caserna, tenia un ús militar encara, no? Com altres fortificacions d'aquest tipus d'Europa, no? Són edificis molt grans que calia poder-los amortitzar, no? I servien, doncs, per anar a fer la mili, per anar a fer el servei militar, això a França també es fa. I fins, ja dic, als anys 60, doncs, i també aquest cliché de lloc on anar a fer el servei, on anar a fer la mili, tampoc lliga amb el lloc de dir, bueno, anem a fer una visita turística. I tot això ha estat, doncs, el que en principi, doncs, vam partir de zero, no? Fa prop de 20 anys, que més de 20 anys que és obert, es va riant una mica, però les raons són aquestes.
1: De fet, doncs, és una fortalesa, com bé dia, molt gran,
0: molt.
1: Però que ofereix turísticament diverses visites per poder fer.
0: Sí. Hi ha realment, el més important, des del punt de vista d'impacte a la gent, són els espais. Clar, ningú arriba aquí, ningú pensa que a 700 metres de la Rambla de Figueres hi ha això. Aquest pati, aquesta cosa, aquestes dimensions. O sigui, la primera cosa són els espais, això ja impacta la gent. Evidentment també l'impacte dels edificis, de les seves dimensions, i clar, després d'això també és el discurs interpretatiu. Quan els guies comencen a explicar a la gent el com, el per què, el valor de les coses, doncs evidentment que guanya molt. Visites, es fa la visita a peu, a l'itinerari amb un fulletó, es fan les visites guiades convencionals, que són les visites que es fan en els monuments, amb un guia, per escolars, per grups de gent gran o per turisme normal i corrent. Després també es fa una altra visita amb la qual, sobretot per la gent que té problemes de caminar, es fa un recorregut pel fossat, que si s'hagués que fer peu seria molt llarg, són més de 2 quilòmetres, i es fa amb uns Land Rovers antics. Després, amb això també es fa una passejada, hi ha els dipòsits d'aigua i amb una sòdia també es fa una passejada. En fi, és una miqueta, depèn del tipus de visitant, de les seves expectatives, doncs escull una cosa com una altra. El més important de tot és una cosa, i això és veritat, que el difusor més gran que tenim del castell, a banda dels mitjans de comunicació, que sense dubte són molt valuosos, és el boca orella de la gent. Nosaltres vam començar pràcticament obrint la porta amb 4 gats i hem passat les 40.000 persones. Això, per un moment d'aquest tipus, és important.
1: Com bé deia, hi ha una visita també que és subterrània,
0: sí,
1: hi ha aigua,
0: sí,
1: no? A sota.
0: Sí, però... sí, són aquí sota. és més complicat d'això, és una visita que és complicada de fer, no? Però pensem que cadascun d'aquests quatre pous connecta amb una, amb, per mitjà d'una tuberia, amb un dipòsit d'aigua aquí al de sota. Aquests dipòsits són molt grans, tenen una superfície aproximadament de gairebé de 1000 i pico de metres cada dipòsit, són molt grans, i sortosament sempre ha sigut sempre el dipòsit d'aigua del castell, sempre s'ha conservat. Això va significar que no es perdés la... no hi haguessin esquerdes i tal, i per un d'aquests dipòsits sí, es fa una es baixa i les persones que tenen estan en condicions que no tenen ni tenen mobilitat, no és una passejada en barqueta per l'estany de Banyoles, m'ho explico, i es fa un recorregut en la passejada per una sòdia, sí.
1: El castell està obert, la fortalesa, al llarg de tot l'any?
0: Sí, els horaris són els horaris típics del turisme, els mateixos horaris que fa, diguem, el Museu Dalí els fem nosaltres, no? Hi ha, clar, el que passa al llarg de l'any, doncs, clar, la temporada d'estiu és més ampla, després a l'hivern, inclús a l'hivern els dilluns tanquem. En fi, és l'horari estàndard de qualsevol altre monument.
1: Molt bé, ja per acabar l'entrevista, quin missatge enviaria als oients de Calafell Ràdio perquè vinguin a visitar-vos?
0: Bueno, puc fer un petit incís. Jo, encara que no sembli, m'agradaria donar de records a Calafell i sobretot a la gent de la Ciutadella de Calafell.
1: A la Ciutadella Ibèrica?
0: Sí. Aquí, sí, després, si no convé, no ho dic, sí. Però durant 5 anys vaig gestionar la visita pública d'allà també.
1: Molt bé.
0: Sí, és curiós. Al mateix temps que vam començar a treballar aquí, paral·lelament estava treballant allà. Sí. Els diria, pues, el que dic a tothom, que ens facin un toc de confiança, que diguin anem a passar-ho bé, no tinguem cap cliché. Perquè pensem com pensem i tinguem la idea que tinguem, salvo que no siguis un especialista del tema, segur que l'arribar aquí i després quan arribareu ara dintre una estona a les cavallerisses i tal, direu, coi, quina raó tenia aquell home, val la pena. A Sant Ferran, si el pogués definir d'alguna manera de cara a la gent, portant molts anys com porto jo aquí, és el que podríem dir és un trencador de clichés. La gent ve amb un concepte i després de les explicacions del que veuen es donen compte de que tenim una peça patrimonial molt important. És el monument més gran de Catalunya.
1: De fet, el titular podria ser, no?, que és una visita que impacta, no?
0: Sí. Sobretot, ja torno a dir, vosaltres mateixos, ja no ho podeu dir, no? Ara heu estat, ara quan hi aneu a les cavallerisses, impacta precisament perquè no t'ho esperes, perdó. No, aquesta cosa de dir, hi ha el cliché, i aquest cliché no lliga amb la realitat. I això, evidentment, que va a favor nostre. Evidentment que sí.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i que passi un bon dia.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Avui hem recorregut diferents parts de Catalunya per conèixer llocs increïbles per visitar aquest estiu. També ho pots fer la resta de l'any. Qui t'ha acompanyat, Mireia Romaguera, gràcies, com sempre, per ser a l'altre costat i que vagi molt bé el dia.

0: Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
3: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
11: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 13 de juny.
1: Les notícies de Calafell.
0: Calafell incrementa l'ús del transport urbà en un 42,5%. La línia L3 és la que més augmenta, multiplicant per 2,4 el nombre de viatgers. Ara mateix en parlem abans. Altres notícies del dia són els titulars. La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebra avui dissabte. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Calafell. El quart congrés internacional Carlos Barral i el boom de les escriptores es durà a terme els dies 18 i 19 de juny. Les noves càmeres de videovigilància del Vendrell es posaran a l'estiu. Albinyana celebra els 100 anys de la Societat Recreativa demà diumenge. El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan i facturar per sobre els 20 milions d'euros. Una novetat d'enguany és un kit per a persones sensibles al soroll. Es disparen les morts per onades de calor a extrema Europa fins a les 200.000 persones en 4 anys. L'OMS publica una guia per prevenir defuncions i protegir la salut davant d'aquest fenomen climàtic. La compra-venda d'habitatges a Tarragona creix per sobre de Catalunya i Espanya. El titular esportiu amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell prepara el seu primer casal d'estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos tots els detalls d'aquest projecte.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El nou servei de bus urbà va entrar en vigor el setembre del 2025 a Calafell, ampliant horaris i optimitzant recorreguts. L'anterior servei cobria la franja horària de les 8 del matí a les 10 de la nit. L'actual ho fa des de les 5 del matí fins a la 1 de la matinada. Això suposa un increment de 6 hores més durant el dia, passant de les 14 anteriors a les 20 hores actuals. També es van optimitzar recorreguts en les 3 línies ja existents per a poder completar el circuit en una hora. L'increment del trànsit en els carrers, especialment a l'estiu i als caps de setmana, feia més difícil de complir els horaris previstos. Això havia provocat les queixes dels usuaris del transport urbà. L'Ajuntament de Calafell va recollir la problemàtica i va optimitzar les línies, evitant passar per parades on pujaven poques persones a punta i cobrien zones poc poblades per passar al bus persones en major usuari potencial, més denses en habitants. Això permetia, a més, arribar a temps a l'estació de tren, als instituts i al CAP, a les hores de demandes dels usuaris. En el primer quadrimestre del 2026 es va detectar un increment molt important dels usuaris del transport urbà a Calafell, passant dels 76.310 viatgers en els primers 4 mesos del 2025 als 108.534 viatgers els primers 4 mesos d'aquest 2026. Això suposa un increment del 42,5% dels usuaris. Aquest augment de passatgers no es deu només a l'increment d'horari, sinó que hi ha molts més usuaris durant el dia. L'horari s'ha incrementat un 42% també, però són hores que no tenen l'afluència de viatgers que hi ha en hores punta, segons s'ha explicat des de l'Ajuntament. La línia que més s'ha incrementat és la L3, amb un augment del 140%, multiplicant per 2,4 el nombre d'usuaris del 2025. Concretament, ha passat de tenir 15.782 usuaris en el primer quadrimestre del 2025 a tenir 37.878 viatgers en els primers 4 mesos de 2026. El recorregut que fa la nova línia L3 a grans trets uneix segur de Calafell amb els equipaments sanitaris i comercials. Aquestes dades apunten que la gent de Segur aposta pel nou traçat que no dona voltes per Calafell i va més directe al Mercadona, al CAP i als equipaments esportius i escolars. Pel que fa a la línia 1, S'ha incrementat en prop de 6.000 usuaris més respecte al mateix període de 2025. És la línia que té més usuaris i el seu traçat uneix urbanitzacions del nord de Segur i Segur de Calafell amb l'estació de tren, l'Institut La Talaia i el Cap de Segur. La línia L2 s'ha incrementat en prop de 4.500 passatgers, arribant als 30.701. Aquesta línia porta els viatgers de Calafell Parc i Mar Romeu a l'estació de Calafell, passant pel nucli del poble. Tot i això, l'Ajuntament de Calafell apunta que seguiran analitzant les dades per continuar millorant el servei en el futur i estar atents a l'evolució que pot anar tenint en els propers mesos.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La setena trobada de bandes de timbals de Calafell es celebra avui dissabte. L'esdeveniment està organitzat per la banda de timbals i gralles de Calafell. Omplirà el municipi de ritme i cultura popular, amb la participació de diverses agrupacions. Els actes principals se centren a les 7 de la tarda amb la cercavila tradicional, un recorregut ple de música i tambors pels carrers del municipi. A la nit hi haurà el sopar de germanor i ja, a la mitjanit, sobre les 12, hi haurà la trencada de la nit a la plaça Catalunya, al nucli del poble de Calafell, un moment àlgid de la trobada on confluiran les diferents bandes fent sonar els timbals alhora. Escoltem el Ferran Cànovas, de la banda de timbals i gralles de Calafell.
3: Bueno, doncs força bé. De mica en mica ja estem a la setena trobada. Això ja comença a crear una miqueta d'història.
4: I tant que sí.
3: Sí que és un acte que dona molta feina, però molta satisfacció també. No solament a la banda, sinó al poble en general. Doncs començarà allà a la plaça dels Presidents, allà a l'Estany. Allà ajuntarem aquest any. Serem 6 bandes, 5 de fora, que després els explicaré, i la nostra. I començarem a desfilar pel passeig de Sant Joan de Déu fins a la confradia. Una vegada allà, que estiguem ja totes les bandes, farem una petita exhibició de cada banda, entre 5 i 7 minuts cada banda, i en acabat entregarem un record a cada banda de l'esveniment i farem un toc conjunt.
4: Molt bé.
3: Molt bé. En acabat això, marxarem tots cap a la pista del castell, de hoquei del castell, i allà tenim el sopar preparat.
4: Un sopar de germanor, no?
3: De germanor, un sopar de germanor, que faran per la nit una bona paella. N'hi ha gent que no li agrada, però a mi m'agrada molt. I, bueno, i quan ja sigui les 12 de la nit, ajuntarem tots a la plaça Catalunya, a la plaça de l'Ajuntament, i a les 12 en punt, emulant, com sempre, a l'Aragó, trencarem l'hora.
0: Recordeu, aquest esdeveniment tindrà lloc avui dissabte, des del passeig marítim de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I el quart Congrés Internacional Carlos Barral i el Boom de les Escriptores tindrà lloc els dies 18 i 19 de juny. Està organitzat conjuntament per la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Carlos Barral de Calafell. Aquest esdeveniment ofereix un espai de reflexió crítica sobre el paper de l'editor Carlos Barral i de segells com Seix Barral i Barral Editors en literatura de la segona meitat del segle XX. L'edició d'enguany se centra específicament en la presència, els silencis i les trajectòries de les dones escriptores vinculades al fenomen del boom llatinoamericà, així com de les autores emergents durant el tardofranquisme i la transició. El Congrés es divideix en dues jornades ubicades en diferents llocs. El dijous 18 de juny tindrà lloc a Tarragona. Les sessions acadèmiques i presentacions de ponències es faran a la Facultat de Lletres. I el divendres 19 de juny les activitats es traslladen al Centre Cívic i Cinema Iris de Calafell de 10 del matí a 7 de la tarda. De fet, si no estàs inscrit com a congressista, podràs participar en els actes a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà conferències al públic en general al Centre Cívic Cinema Aires.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Amb més retard del previst, però les noves càmeres de videovigilància del Vendrell entren ja a la fase final de la seva instal·lació. S'ha explicat que ja s'han començat els treballs previs per poder posar les càmeres, que es preveu que entrin en funcionament durant l'estiu. Fa gairebé un any, la Comissió de Videovigilància de la Generalitat va validar la ubicació d'aquestes càmeres i es va obrir la licitació. Tot i que en primera instància es va anunciar que serien 45 les noves càmeres, finalment la xifra s'ha ampliat fins a 50. L'Ajuntament del Vendrell ha explicat que s'han afegit 5 noves ubicacions en punts on hi ha aglomeracions de gent, com són al davant de la Biblioteca Pública Terra Baixa, al carrer de Mar, al carrer de la Carnisseria, als aparcaments del Puig, Pèlag i al carrer de Colom. La resta es repartiran per diferents barris, nuclis marítims i urbanitzacions, especialment a les vies d'entrada i sortida. Un cop instal·lades, les càmeres estaran connectades les 24 hores del dia amb la sala de control operativa de la Policia Municipal, però també amb la plataforma dels Mossos d'Esquadra. Igualment, formaran part de la plataforma europea Eucaris, d'intercanvi d'informació sobre vehicles i matrícules. El cost de la instal·lació de les càmeres al Vendrell és de 260.000 euros, dels quals 200.000 es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona que s'ha hagut de prorrogar. De fet, s'ha explicat que l'objectiu d'aquests dispositius és detectar i identificar els responsables de possibles fets delictius.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: El Vinyana commemora demà diumenge 14 de juny el centenari de la Societat Recreativa Unió Alvinyanenca, entitat clau durant molt de temps en la dinamització cultural i social. La jornada començarà a les 12 del migdia amb una recepció a les autoritats i els convidats en el local que van tenir la societat, l'edifici que es coneix com el Trull, a la plaça Major. Després es visitarà una exposició sobre el centenari que estarà ubicada a Cal Nen Xic, a la mateixa plaça. A les 5 de la tarda, la festa continuarà amb una representació teatral abans que es faci la clausura, amb una sorpresa final. Des de l'actual Junta de la Societat, destaquen que aquesta ha estat durant 100 anys una casa de trobada, un escenari de festes, cultura, teatre i música, però en un passat generacions senceres. Per això, amb aquest centenari, es vol fer un homenatge a totes les persones que han fet possible la seva història i que, a dia d'avui, es continua escrivint.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Passem a les notícies d'àmbit general. El sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb uns boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Les vendes han arrencat molt bé i la previsió és que incrementin de mica en mica fins a arribar a la revetlla enguany cau en dimarts. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb alta sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o infants, a la vegada que s'ha consolidat la creació de línies de baixa sonoritat entre els principals distribuïdors. Escoltem a Josep Maria Vilardell, és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
5: Tenim una campanya aquest any d'un kit sensorial, que aquest quin sensorial doncs, està fet per una associació d'autista, que precisament és per autistes i per gent de dificultat de l'oïda, que hi ha unes coses per posar les orelles, unes ulleres, un mastegador, en principi, perquè aquesta gent pugui disfrutar de la revetlla. Hi ha molta gent autista, tenim clients autistes que en principi els agrada la pirotècnia, també n'hi ha que no els agrada. I encara que no siguis autista, doncs hi ha gent que li perjudica el soroll i ens agrada, a la gent ens agrada la pirotècnia, ens agrada el soroll, però també hem de respectar a la gent que pateix per aquest tema.
0: Diu que es presenta una bona campanya de Sant Joan.
5: Aquesta campanya del 2026, encara, en principi, s'encara força bé. Hem començat amb bones vendes. El que ens afecta la pirotècnia, que afecta a tothom, és el tema de les pluges, de la sequera, dels incendis. Sembla que es presenta una bona campanya amb aquest tema I bueno, tots molt animats, preparats per vendre. L'any passat ja va ser bona i aquest any espero que torni a ser bona aquesta campanya de Sant Joan. Aquest any la previsió, que sempre és una previsió, podíem estar en una forquilla entre 20 i 21 milions d'euros al sector. Estem parlant d'una pujada possiblement d'un 5%. Ja et dic que sempre explico el mateix, vull dir que depèn sempre dels últims dies, ara podem fer una previsió i els últims dies o vendre més o vendre menys, perquè la gent sempre s'anima a última hora, sempre.
0: Vilardell explica que cada família es gastarà entre 30 i 50 euros aquesta campanya.
5: A veure, la família tipus, el tiquet mig podem estar entre 40 i 50 euros. Un lot d'aquests que hi ha una mica de variat, doncs estem parlant d'això. Entre 30 i 50 euros et diria que pot ser una mica de tot. I aquest seria la mitja. Aviam, hi ha gent que es gasta 10 euros, hi ha gent que es gasta 1.000 euros. Però, bueno, la mitja que anem a buscar és aquesta.
0: Les empreses pirotècniques no s'han vist afectades per la guerra a l'Iran i el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un fet que els permet mantenir una certa normalitat en els preus, només lleugerament a l'alça per l'encariment general del nivell de la vida.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: En els últims 4 anys, 200.000 persones a Europa han estat víctimes de les onades de calor. L'augment de la freqüència i un sistema sanitari poc preparat han disparat la mortalitat associada en aquestes onades al continent. I així s'ha assegurat per part de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, a Europa en el marc de la presentació de la nova guia. De fet, la nova guia té el seu origen en la Comissió Europea sobre Clima i Salut. Durant la presentació s'ha definit les morts per onades de calor com una tragèdia de dues dimensions. D'una banda, perquè moltes d'aquestes defuncions es podrien haver evitat amb mesures de prevenció i adaptació. De l'altra, perquè l'impacte de la calor extrema va molt més enllà de les víctimes mortals i a milions de persones afectades físicament i emocionalment. La segona edició de la Guia de l'OMS als plans d'acció de salut davant la calor proposa solucions pràctiques i assequibles perquè ciutadans i països puguin adaptar-se, prevenir i respondre de manera coordinada a aquest problema global. Ara, l'objectiu marcat per l'OMS és assolir 0 morts per causes relacionades amb la calor.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La compravenda d'habitatges a les comarques de Tarragona continua mostrant una evolució positiva. Les últimes dades examinades per la Cambra de Propietat Urbana de Tarragona reflecteixen un augment destacat tant en el nombre d'operacions com en el preu dels immobles, un fet que consolida la fortalesa del mercat immobiliari i situa la demarcació tarragonina entre les zones amb un creixement més rellevant. Al llarg del 2025 es van formalitzar 18.175 compravendes a la província, en comparació a les 16.494 del 2024. Aquest increment del 10,19% supera el ritme de creixement observat tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat i referma el bon moment que travessa el sector immobiliari tarragoní. La tendència també es manté durant els primers mesos del 2026. Mentre que a Catalunya i el conjunt d'Espanya s'ha produït una reducció del nombre de compravendes respecte al mateix període de l'any anterior, la demarcació de Tarragona continua registrant increments tant en operacions com en preus. Pel que fa als municipis analitzats, Tarragona Ciutat concentra una part important d'aquesta activitat. L'increment de l'activitat ha anat acompanyat d'una pujada contínua també dels preus.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: Després d'anys oferint activitats aquàtiques a la platja de Calafell, Wave Riders Calafell no s'ha llançat a la piscina, sinó que s'ha aventurat a transmetre la passió pels esports de mar en una primera edició de Casal d'Estiu. Han vingut als estudis la Mar Tena i en Daniel Puig, organitzadors d'aquest casal, a explicar-nos aquest projecte. Us deixem amb l'entrevista. Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Expliqueu-nos una mica en què consisteix aquesta proposta.
6: Vale, bueno, primer de tot donar les gràcies per haver-nos convidat al programa. Doncs nosaltres venim a explicar una mica en què consisteix el nostre casal. Nosaltres som un casal de lleure on oferim activitats aquàtiques per nens de 5 i 16 anys. Què faran al nostre casal? Doncs mira, bueno, la idea principal que jo sempre explico és que nosaltres som un casal purament lúdic, on el que prioritzem és que els nens vinguin a passar-s'ho bé i fomentar el joc. I mentre juguen i s'ho passen bé, la idea és que aprenguin a fer paddle surf, kayak i una mica de nocions bàsiques de vela. Però que sempre quedi molt clar que nosaltres som un casal totalment lúdic, que no venen a aprendre teoria de la vela o teoria del paddle surf o teoria, sinó que venen a jugar des de les 10 que entren al casal, les 9 si fan l'acollida, fins l'una que surten, estaran jugant tota la setmana mentre aprenen aquestes activitats aquàtiques.
2: No és la primera vegada que feu aquest casal, o sí?
6: Sí, o sigui, jo he treballat tota la vida com a monitora de vela aquí a l'escola que hi havia aquí a Calafell. També he estat a la federació treballant com a monitora de vela, però sí que casal com a tal és el primer any que el fem.
7: L'any passat vam fer només el lloguer d'activitats i aquest any ja hem començat amb el casal com a tal.
6: Efectivament.
2: I com ha anat com ha sorgit aquesta proposta? Com us heu animat a crear un casal d'estiu?
7: Bueno, el casal sempre ha estat al nostre cap, perquè al final la Mar sempre ha treballat a casals d'estiu, sempre és algú que li ha agradat molt i que ha volgut fer, i arrel de començar amb el lloguer d'activitats sempre teníem en ment començar amb el que és un casal. Ho teníem planejat a més lluny,
6: un
7: tercer any, un quart any, però les coses han anat suficientment bé com per poder fer-ho ja aquest segon any.
6: Sí, és algo, és que com que jo vaig començar des de petit a treballar com a monitora al casal d'estiu d'aquí, ha sigut com un petit somni, no?, de dir, ostres, que guai, perquè he estat monitora, he estat directora i ara m'agradaria poder dissenyar amb el meu millor amic un casal per oferir als nens i que sigui el millor possible perquè s'ho passin superbé.
2: Mm-hmm. Què fa especial aquest casal? Perquè hi ha moltes propostes de casals d'estiu a Calafell. Quin és potser el fet distintiu del vostre casal?
6: Molt bona pregunta. Jo crec que la passió que porta darrere, que és el que més hem treballat. Òbviament, les activitats, jo crec que tots els casals tenen un programa d'activitats bo, que pot ser més tècnic, no?, i que pot garantir que els nens s'ho passin bé, però jo crec que l'emoció que hi ha darrere d'aquest projecte, perquè som joves, tenim moltes ganes, els instructors ens hem encarregat de que, a part que siguin tot titulats, tinguin la mateixa passió. Jo crec que aquesta emoció és el que volem transmetre també als nens i farà...
7: Sí, al final la Mar és molt passional, és una persona que li ha encantat molt tema sempre, i des del disseny d'activitats fins al tema màrqueting, la pròpia imatge del casal, els monitors que hem contractat, o sigui, al final a les entrevistes el que buscàvem era, per sobre de tot, la passió i bueno, sí, la passió per aquest món. Pues tot està enfocat en que els nens visquin una experiència totalment ideal, i el bo que tenim és que la Mar porta des de petita, ha sigut alumna, ha sigut monitora i sap com fer-ho de humana.
2: Sí. El Mar és el principal protagonista, m'imagino, també d'aquest casal.
6: Correcte, sí, efectivament.
2: Expliqueu-me una mica, doncs, què suposa el Mar per aquest projecte.
6: Què suposa el Mar? Ostres. Jo crec que el més maco de què suposa el Mar és també una mica la idea d'apropar aquesta passió que tenim nosaltres com a empresa de lloguer i casal als nens. O sigui, jo crec que hi ha molts nens també que tenim inscrits ja al casal que no veuen el mar sempre perquè són d'altres poblacions, i el fet de que vinguin aquí a Calafell a estiuejar i decideixin passar unes setmanes fent un casal aquàtic en comptes d'un altre estil de casal, és una idea molt maca, no? I crec que el mar n'és un entorn que hem de respectar, sobretot, i que hem de compartir el màxim possible aquesta, doncs, passió i admiració. Perquè és un entorn on s'ho poden passar de bomba.
7: Sí, al final vivim a Calafell, Calafell té mar, Calafell és platja, o sigui, al final ve gent d'Alemanya, d'Inglaterra, a Calafell, doncs, que més bonic que la gent d'aquí pugui disfrutar del mar i pugui desenvolupar activitats relacionades amb el mar per incentivar una mica, doncs, el respecte i l'amor, doncs, per les nostres platges.
2: Abans ja m'ho comentàveu una mica, però a part de totes aquestes activitats i passar-s'ho bé, que és el que vindran a fer, què és el que aprendran aquests nens i nenes en aquest casal?
6: Ells faran paddle surf, aprendran a anar amb un paddle surf de forma individual, o sigui, els ensenyarem com a mantenir-se de peu, els equilibris, tècniques de remada, també aprendran a anar amb caiac, aprendran tècniques de volcar i desvolcar caiacs, i també nocions de navegació bàsica. Hi haurà un Hobby 15, Llavors, amb l'estructura de vela aprendran una miqueta, doncs els rums, els vents, com navegar, una miqueta, sempre, des del joc, però sí.
2: He vist que està, aquest casal està ofert per nens i nenes d'entre 5 i 16 anys. Mm-hmm. Com ensenyareu, doncs, potser totes aquestes tècniques a nens i nenes, doncs, amb un ventall d'edat tan ampli? Com esteu adaptant aquestes activitats?
6: Nosaltres sempre separem per grups. El primer dia de casal, el dilluns, arriben, llavors, per edats, fem grups. Llavors, juntem potser els nens de 5 a 7 anys, després un segon grup de 7 a 9 anys i un tercer grup de 11 fins a 14, més o menys així.
7: Sí, ens adaptem a l'edat del grup i, per tant, les coses que ensenyem estan una mica adaptades.
2: Mm. I cal tenir experiència prèvia, si hi ha nens i nenes que no han fet mai una activitat aquàtica?
6: Que va.
7: No, l'únic que cal és saber nedar, perquè és un bàsic. Però després, tot el que és paddle, surf, kayak, ensenyem naltros des de zero.
2: Uh-huh. I les mesures de seguretat és una de les coses que és, potser preocupa més sempre a les famílies. En aquest sentit, vosaltres quines mesures esteu adaptant, doncs, per fer segur el vostre casal?
6: Doncs que no pateixin, perquè això és algo que tenim supercontrolat. Nosaltres sempre donarem armilles, xalecos salvavides a tots els nens, i tenim instructors titulats, tècnics de vela, monitors de lleure, o sigui, tot es fa garantint, i nosaltres també tenim un pla intern de seguretat que explicarem als instructors i als alumnes que sempre han de seguir.
7: Tenim protocolitzat qualsevol tipus de possible accident perquè no quedi res en l'aire, i sobretot, a part de ser monitors titulats, són monitors amb molta experiència, que jo crec que és molt important.
6: Sí.
2: D'això justament és el que us volia preguntar ara. Un casal d'estiu són activitats, però també no seria possible, ni molt menys, sense l'equip de monitors i monitores. En aquest sentit, com heu format aquest equip i, doncs, com veieu aquest equip?
6: Ostres, jo a vegades que és algo amb el que estic supercontenta, perquè compartim... Bueno, el nostre coordinador és un noi amb el que jo porto treballant des que tinc 15 anys a l'Escola de Vela. Ha sigut coordinador d'un club nàutic, que és un noi amb moltíssima experiència, i jo em vaig encarregar de que ell estigués al nostre casal. Jo volia que el casal, si es feia amb aquest coordinador. Llavors, directament va ser parlar amb ell i ja estava l'equip. I després, bueno, els que hem anat agafant, els hi vam fer unes entrevistes. Ara, a la Fira del Mar, hem fet unes proves per veure com treballa, i la veritat és que són molt professionals, també són instructors de vela, i hem pogut comprovar-ho, aquesta Fira del Mar, doncs, com treballàvem, i la veritat és que està molt bé.
7: Ha sigut un èxit.
6: Sí.
2: Més enllà dels esports, entenem també que hi ha valors. Quan esteu allà al casal, doncs m'imagino que treballaran o en equip en algun moment, aprendran, doncs, altres coses que no és el que és l'esport en si. Quins valors voleu transmetre també des del vostre casal?
7: Jo diria que principalment, a part de lo típic que aprenen a qualsevol esplai, que és, doncs, això, dinàmiques de grup, saber treballar en equip, el que ens diferencia una mica, jo crec que és inculcar una mica el respecte per la platja, pel medi ambient, per la fauna marina. Jo crec que això és el que volem fer bastant èmfasis, perquè els nens creixin estimant i sobretot respectant la platja. Per al final, els nens d'avui són els adults de demà, i crec que és important inculcar aquest tipus de valors a un poble que al final és platja.
2: Recordem que, tot i l'èxit de convocatòria, encara queden places per inscriure's. Es pot fer a través del seu web waveriders.es. L'entrevista sencera la podeu recuperar al nostre canal de YouTube, Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Punt i final a l'edició informativa als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Que tingueu un molt bon dissabte.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Catalunya Ràdio.
1: L'Iran i els Estats Units ja estan tancant com segellar l'acord. Seria una signatura electrònica en les pròximes 24 hores. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: El Pakistan, que fa de mediador, anuncia que el pacte és imminent i que la setmana que ve continuaran les negociacions tècniques a Islamabad. I mentre concreta el pacte amb l'Iran, el govern de Donald Trump torna a fer un cop d'efecte a Venezuela. Avui l'exèrcit nord-americà ha matat el líder de l'organització criminal El Tren d'Aragua. Ho ha fet en territori veneçolà i en col·laboració amb el govern interí. Una operació impensable abans de la captura, aviat farà mig any, de Nicolás Maduro. I a l'informatiu d'avui també sentirem les primeres reaccions de Lluís Pasqual després de la polèmica per l'homenatge a Montserrat Caballé. El director teatral ha concedit la primera entrevista aquí al suplement de Catalunya Ràdio, on ha estat així de contundent.
2: Jo no vaig fer res il·legal.
3: No et penedeixes de res?
2: No. No.
1: Després dels dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana, el petit comerç es reivindica com una eina útil per afavorir la seguretat als carrers i evitar-hi la delinqüència.
4: Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, puja a l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
1: És Antoni Torres, vicepresident de la PIMEC. També sentirem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després que l'Estat hagi cedit gratuïtament a l'Ajuntament la propietat de 5 quilòmetres de litoral, des de la Barceloneta fins al Fòrum.
5: Doncs farà que tinguem la plena competència de fer aquestes transformacions que ajudaran a poder gaudir la platja i el litoral barceloní.
1: I encara, la capital catalana, avui ha començat la campanya de les primàries de Junts a Barcelona. L'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa, es disputen la candidatura. Avui, al Catalunya migdia, sentirem els quatre candidats.
6: Porto treballant per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni.
7: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
8: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partits.
9: Soc la menys coneguda, probablement. Crec que represento aquest lideratge d'aire fresc.
1: Tot això fins a arribar a 2:45. A partir de llavors, els esports, Xevi Soler, avui, motos.
3: Amb motos, amb cotxes, amb moltes esdeveniments esportius. D'entrada haurem d'anar fins a Colònia, perquè avui a les semifinals de la Champions d'handbol, amb un Barça-Alberg, tenim tot l'equip del Tot Gira de Catalunya Ràdio desplaçat fins allà. També haurem d'anar fins a Malta, on l'Atlètic Barcelonet, a la final de la Champions, busca el seu segon títol contra el Prorreco. Haurem d'anar al circuit Barcelona-Catalunya per viure el Gran Premi de Fórmula 1. A Tenerife, on el Barça té match ball avui per classificar-se per la final de la Lliga CB. A Zamora, on el Sabadell juga a l'anada de la final per ser a segona divisió, i també als Estats Units per viure els partits avui del Mundial. Molta feina.
1: I ara connexió amb l'equip viari, un matí complicat, també en bona part, per accedir al circuit de Montmeló. Carmina Malagarriga, a aquesta hora, com se circula?
10: Bon dia, Eva. Doncs sí, ara, aquesta hora, tranquil·litat. De moment, a les vies d'accés al circuit de Montmeló. Hi ha retencions, les més importants, a la C60 a Argentona, en tots els sentits, tant cap a la P7 com cap a la C32. Hem de dir també que l'incendi d'un vehicle talla un carril a la T11 entre Reus i Constantí. A la C58, a Montcada i Reixac, hi ha retencions en tots dos sentits, perquè hi ha un carril tallat en sentit nord a causa d'un accident. A la B20, de Badalona fins al nus de la Trinitat, a la B10, de Sant Adrià al nus de la Trinitat, hi ha un carril tallat, i a la ronda litoral de la Mina, a Barceloneta, en sentit Llobregat. Pel que fa a Rodalies, els trens de la línia R2 Sud circulen per via única entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. A la línia R3, la circulació de trens entre Ripoll i Ribes de Freser està interrompuda i a servei per carretera, i a la línia R11, la circulació de trens entre Figueres i Portbou es fa per via única. Això és tot des de l'equip viari.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Un temps de ple estiu aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, amb temperatures disparadíssimes ja a aquesta hora, sobretot amb més empujat respecte a les d'ahir a la costa i al prelitoral. Ara mateix tenim 3, 4, 5 graus més que no pas ahir a la mateixa hora, amb xifres que ja arriben als 31 graus a la ciutat de Tarragona, 32 a Barcelona, 33 a Sabadell, 33 a Girona, les més altes, les Terres de l'Ebre, han arribat als 35 i 36 graus. Continuaran pujant, tarda de sol, tarda càlida, demà s'enfila encara un palet més la temperatura, però demà hi haurà un palet més d'inestabilitat i això farà que tinguem algunes tempestes de tarda que es concentraran al nord del Pirineu. Sembla que aquesta situació de temps estiuenc es mantindrà encara tota la setmana que ve, dilluns encara amb algunes tempestes de tarda al nord.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Són les 2:05. I avui ens atem informatiu amb l'actualitat internacional. El Pakistan anuncia que la firma de l'acord entre els Estats Units i l'Iran serà en les properes 24 hores. Finalment, la signatura serà electrònica. Ho ha confirmat fa ben poca estona el primer ministre pakistanès, que ha avançat que les negociacions tècniques es reprendran la setmana que ve a Islamabad, Núria Har.
12: El president nord-americà Donald Trump volia firmar el pacte a Ginebra abans d'assistir al G7, la cimera de 7 països amb economies més desenvolupades, que dilluns comença a la ciutat francesa de Vian. Però el ministre iranià d'Exteriors de seguida li va rebaixar les expectatives de signar el document en persona. En qualsevol cas, com deies, la firma serà electrònica i és una primera entesa entre les dues parts que la setmana que ve s'emplaçarien a Islamabad per reprendre els debats tècnics sobre els detalls de pau.
1: Això el mateix dia, Núria, que hem sabut. Quan seran els funerals per la mort del líder suprem iranià Ali Khamenei?
12: El funeral començarà a Teheran el 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any precisament celebra el 250 aniversari. L'enterrament de Khamenei serà el 9 de juliol a la ciutat de Mashhad, al nord-est del país. El líder suprem, recordem, va morir en els primers atacs d'Israel i dels Estats Units contra l'Iran després de més de 3 dècades al poder.
1: I mentre seguim pendents, per tant, dels moviments diplomàtics entre Washington i Teheran, els Estats Units continuen fent gala de la seva política de la pau a través de la força, sobretot contra el crim organitzat i la seguretat a l'hemisferi occidental. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà ha matat el líder de la banda del tren d'Aragua a Veneçuela en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. Una operació conjunta, impensable, abans de la captura de Nicolás Maduro i anunciada pel mateix Donald Trump a les xarxes. De seguida ho ha confirmat en un comunicat el govern veneçolà, que ha refermat el seu compromís, Núria, contra les organitzacions criminals.
12: El Niño Guerrero, líder del tren d'Aragua, ha estat abatut al sud-est de Veneçuela, a l'estat Bolívar, en una zona minera d'explotació d'or, una de les activitats de la banda criminal. A les imatges compartides per Donald Trump a les seves xarxes es veu el moment de l'atac en què un projectil fa saltar pels aires una casa humil enmig de la vegetació. Feia 3 anys que el Niño Guerrero estava en parador desconegut i els Estats Units el buscàvem com a líder d'una organització designada com a terrorista per Washington. Per la periodista d'investigació veneçolana, Rona Risques Sánchez, autora del llibre El Tren d'Aragua, l'operació va més enllà d'una col·laboració entre Washington i Caracas. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Ja en Venezuela i en general se habla de que pues Venezuela es una especie de protectorado. Entonces yo diría que pues es una acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, obviamente con el aval del gobierno encargado de Venezuela, pero yo creo que eso va más a otro nivel.
1: El tren d'Aragua s'ha convertit, de fet, en una de les xarxes criminals més violentes de l'Amèrica Llatina. Per entendre l'abast d'aquesta banda i què suposa la mort del Niño Guerrero, n'hem parlat amb més detall amb aquesta periodista veneçolana, Rona Risquez Sánchez.
12: El tren de Aragua.
13: El tren de Aragua es una pandilla venezolana que nace en una prisión y que nace como una pandilla carcelaria que sí tiene unas características bastante particulares que la hacen no necesariamente más poderosa que un cartel mexicano o que los grupos que tuvo en algún momento Pablo Escobar, pero sí la hacen diferente.
12: El Niño Guerrero.
13: No solamente era el jefe del tren de Aragua, era obviamente el criminal más buscado de Venezuela, pero además era una persona a la que se le había señalado de tener vínculos con el gobierno, con funcionarios del gobierno de Venezuela. Incluso estaba incluido en la acusación que hay contra Nicolás Maduro en Estados Unidos.
12: Actividades criminales.
13: Trata de mujeres migrantes para explotación sexual, tráfico de migrantes, explotación de oro, también están involucrados en extorsiones. Es decir, no necesariamente era un grupo gigantescamente poderoso, o sea, súper armado, un ejército criminal, pero yo diría que es un buen ejemplo de lo que es el crimen organizado contemporáneo, ¿no? Que es un grupo un poco más líquido, que no se ve, pero que está ahí.
12: Influencia regional más allá de Venezuela.
13: A 8 o 9 países de América Latina y ahora tener cierta presencia en países como España, en Europa. Entonces, es un grupo que, si bien no tiene el poder del cartel Jalisco, del cartel de Sinaloa, sí tiene, ha tenido esa capacidad de lograr colocar a sus miembros en distintos países y establecer operaciones en estos países.
12: El futur del tren de Aragua sense el Niño Guerrero.
13: Esto sí puede significar un golpe bastante importante, donde el liderazgo del Niño Guerrero era muy, muy personalista. Allá, desde hace un tiempo, había facciones operando, se habían apartado del tren de Aragua, pero seguían operando bajo otras identidades. Pero definitivamente esto puede ser un golpe bastante importante para lo que es la estructura del tren de Aragua.
0: Catalunya migdia.
12: I un altre front que té obert el govern de Donald Trump és el conflicte amb la startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic. Aquesta empresa ha decidit desactivar els seus models d'IA més avançats per a tots els usuaris arran del veto dels Estats Units als estrangers per motius, diuen, de seguretat nacional, Maite Curtó.
14: Anthropic ha suspès l'accés als models Fable 5 i Mythos 5 per a tots els seus clients. És la resposta a la directriu del govern dels Estats Units de prohibir el seu accés als ciutadans estrangers. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat, finalment, per desactivar l'accés a tothom. Aquest és un pas més de les tensions entre l'administració Trump i l'empresa Anthropic per les grans diferències que mantenen sobre l'ús militar i la vigilància domèstica de la intel·ligència artificial. En una entrevista a 3CAT Info, l'especialista en IA i CEO de Mortensen, Josep Maria Ganyet, destaca el gran poder de l'ús d'aquestes tecnologies.
15: S'ha de posar en valor el fet de que Anthropic hagi plantat cara, inclús a risc de perdre projectes, clients i posició al mercat. Aquestes tecnologies donen un gran poder i qui les controla, i per això el govern dels Estats Units ha decidit prohibir l'accés a gent que no siguin nord-americans en aquests models tan avançats, qui les controla té un gran avantatge competitiu sobre la resta.
14: Per Ganyet, per poder innovar és necessari que hi hagi regulació.
12: Tres minuts i arribarem a un quart de tres, ara de la crònica política i judicial. Us expliquem que la imputació de nous delictes a José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que van trobar una caixa forta al seu despatx, valorades en 1.300.000 euros, complica encara més el futur de l'expresident espanyol i deixa contra les cordes el Partit Socialista. De moment, el PSOE li manté la confiança a l'espera que declari la setmana que ve a l'audiència, mentre creixen les veus internes que posen el crit al cel. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
16: Molt bon dia, Eva. Si la nova investigació del jutge Calama per frau fiscal i contraband és un nou gerro d'aigua freda per als socialistes que després de dies de tancar files amb l'expresident espanyol es mouen ara entre la incredulitat i l'estupefacció. El detonant han estat aquestes joies confiscades en una caixa forta al despatx que tenia el carrer Ferraz amb un valor de taxació que supera el 1 milió d'euros. De portes en fora, el PSOE assegura que manté intacta la confiança en Zapatero.
17: Defendemos la agenda del presidente Zapatero, defendemos la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir. Seguramente todo tendrá su explicación.
16: I critica un suposat calendari judicial per fer caure el govern espanyol. Ho assegurava la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, a qui ara sentíem en una entrevista a Radio Nacional.
17: Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
16: Però de portes endins creix el nerviosisme entre les files del partit a mesura que es van coneixent noves informacions. Els socis de coalició també es mostren cada dia més incòmodes. La ministra de Sanitat, Mònica García, reclama explicacions mentre aprofita per carregar contra l'oposició.
18: Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
16: El PP és conscient que si es confirmen les informacions contra Zapatero, el cop per als socialistes serà molt dur i aprofita per furgar en la ferida. Sentim Alberto Núñez Feijo.
19: La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
16: Els populars prometen fer una neteja completa si arriben a la Moncloa per expulsar, diuen, la podridura que ha deixat el PSOE.
12: Gràcies, Alba Gil, des de Madrid. Bon dia.
16: Bon dia.
12: I
1: avui hem sentit el director de teatre Lluís Pasqual. Diu que no ha fet res il·legal i que no es penedeix de res després de la polèmica generada per l'homenatge a Montserrat Caballé l'any 2019. Aquest matí s'ha explicat per primera vegada i ho ha fet aquí al suplement de Catalunya Ràdio. Marta Sánchez, què ha dit?
20: Doncs que la gravació de l'entrevista que es va emetre en l'acte en què l'humorista Judit Martín es feia passar per Caballé tenia el permís de la família de la soprano i també del Liceu. Diu que la van haver de reproduir perquè la gravació real tenia molt soroll de fons i que ell va perdre l'original durant un trasllat. Després que l'actriu hagi explicat que no sabia que s'utilitzaria la seva veu en homenatge, ell ho ha negat.
2: No, això no és veritat.
21: El que no és veritat?
2: El que no és

0: impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
1: La polèmica ha fet que el Teatre Lliure hagi retirat una obra dirigida per Pasqual de la programació del 50è aniversari.
2: I després d'una setmana amb dos tirotejos mortals a Barcelona, parlem ara de seguretat, perquè el comerç local es reivindica com a peça clau per garantir la seguretat als carrers. Després dels últims tirotejos amb víctimes, l'últim, com dèiem, aquesta mateixa setmana, al carrer Balmes de Barcelona, la petita i mitjana empresa reivindica que les botigues i serveis de proximitat actuen com una mena d'ulls invisibles, diuen, que dissuadeixen els delinqüents. Per això reclamen que se les consideri infraestructura essencial de país.
1: La PIMEC es fa seus els postulats com els de l'any 1961 que va teoritzar l'urbanista Jane Jacobs, que assegurava que els carrers amb molta activitat, amb comerç i amb serveis de proximitat i presència humana continuen generant una vigilància informal que va més enllà de la presència policial. El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, ho explica a aquesta emissora.
3: I te'n vas a Barcelona, o Barcelona, qualsevol ciutat nostra del país, i te'n vas a zones on la gent et diu, mira, per aquí millor que no passis. I mires aquella zona i realment veus que està degradada, que té poca llum, que no té botigues, no té establiments. Aleshores, per això és el fet que diem que aquesta activitat en els carrers genera seguretat.
1: També a Catalunya Ràdio, l'arquitecte i urbanista Itziar González explica que comerç i seguretat van de la mà.
4: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer, i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
1: Precisament ahir els Mossos van muntar un dispositiu per donar resposta a aquesta percepció d'inseguretat després dels dos tirotejos amb víctima mortal que hi ha hagut en les últimes 72 hores a Barcelona. S'han detingut 13 persones amb 93 antecedents, però no s'ha trobat cap arma de foc.
2: I encara un parell de notícies més sobre Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana i el Ministeri d'Hisenda han arribat a un acord pel qual l'Estat cedeix gratuïtament a la ciutat la propietat de 63 quilòmetres del litoral barceloní. Gemma Bonet, bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
2: I això què canvia, Gemma?
5: Doncs mira, com que a partir d'ara la titularitat de l'espai serà de l'Ajuntament, el consistori hi farà inversions que tinguin un retorn a la ciutat. Concretament, són més de 5 quilòmetres de costa que van des del carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, fins l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. Tota aquesta franja inclou la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, explica que hi faran treballs per adaptar l'espai al canvi climàtic.
6: Això ha de permetre fer les transformacions que tenen a veure amb l'adaptació climàtica, en el manteniment de les platges i també en els nous espais verds que estem generant en aquests moments. En el parc del litoral que està ja en marxa i en totes les actuacions que hem fet al llarg de les platges de la ciutat estem invertint més de 100 milions d'euros.
5: La negociació continuarà, perquè el consistori també té com a objectiu aconseguir la propietat de l'espai entre la plaça del Mar i la resta del litoral.
2: I els quatre aspirants de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona arrenquen avui la campanya electoral per a les primàries del cap de setmana que ve. Un procés intern, inèdit, a l'espai postconvergent, que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit de Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
7: Cap dels aspirants admet que s'estigui plantejant un pols en clau interna, però l'elecció del candidat a Barcelona transcendeix el debat estricte de ciutat. De fet, la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens, sense primàries. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat, Jaume Alonso Cuevillas, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
8: És evident que aquí no hi ha cap pols contra ningú. Jo crec que en aquests moments el que hauríem de fer és centrar-nos en Barcelona, que crec que és, almenys és el que faig jo, segur.
9: Jo no sóc la candidata de ningú, jo sóc, o vull ser, la candidata de tothom. Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
10: No enfoquem aquestes primàries en clau de guerres internes, de famílies, de partit o de plebiscit de ningú. Junts és un partit puigdemontista.
11: Jo crec que aquesta candidatura hauria d'estar feta de tots aquests sensibilitats de dins de Junts per Catalunya, que crec que ja hi són ara mateix.
7: Al cap de setmana que ve, uns 1.200 militants estaran cridats a votar de manera telemàtica.
2: I encara sobre Junts, un regidor del partit a l'Ajuntament de Salt, al Gironès, abandona el govern després d'assistir a un acte d'Aliança Catalana, Montse Garcia.
12: Sí, l'Ajuntament ha fet un comunicat on explica que després de veure les imatges de Jordi Subils en un acte del partit de Sílvia Orriols, li va demanar que dimitís. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, sosté en el mateix escrit que el seu govern

0: no hi ha lloc per l'extrema dreta i que qui estigui o flirtegi amb formacions d'aquesta orientació política no poden estar al govern de la localitat. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana governa amb un acord amb Junts.
1: Ara passen 6 minuts d'un quart de 3 de la crònica internacional. Avui també destaquem que hi ha una concentració a aquesta hora, ha començat fa pocs minuts, davant l'Ajuntament de Belfast, convocada per organitzacions antiracistes per denunciar la violència contra els migrants atiada per l'extrema dreta. La capital d'Irlanda del Nord continua vigilada per un fort desplegament policial per evitar nous aldarulls. Enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
2: Hola, bon dia. Amb el lema "Aturem els atacs racistes", centenars de persones es concentren davant l'Ajuntament de Belfast, aquí a Irlanda del Nord. Volen sortir en defensa de la comunitat immigrant que aquesta setmana ha patit atacs directes per part de joves emmascarats. Defensen que la ciutat és molt més que aquests actes racistes. Ivanka és una representant dels organitzadors Units contra l'Odi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: I know in my heart that Belfast is a lot better than...
4: Sé en el fons del meu cor que Belfast és molt millor del que hem vist i espero que avui s'iniciï una campanya activa per fer que el racisme passi a la història aquí. Una lluita que mantenim i que no abandonarem.
2: Demanen accions de les autoritats per aturar qualsevol acte de racisme. De fet, és el tercer estiu consecutiu que es manifesten per condemnar accions contra la comunitat ètnica de Belfast. Són conscients que les imatges racistes d'aquesta setmana han donat la volta al món i han embrutat la imatge d'una ciutat que és molt més que això. Consideren que la majoria d'habitants de Belfast rebutgen aquestes accions i per això s'han aplegat avui aquí per dir-ho en veu alta i públicament.
5: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
6: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
7: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
8: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
9: Quina ratxa, quants maig portes?
8: 150.
9: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
5: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
1: Continuem al Catalunya migdia explicant-vos ara que els boscos de la península Ibèrica consumeixen un 20% més d'aigua que fa 30 anys. Un equip del CREAF ha mostrejat més d'11.000 parcel·les forestals repartides per tota la península des de finals dels anys 80 fins ara i han quantificat els efectes que té pel cicle de l'aigua que cada cop tinguem boscos més espessos, Montse Poblet.
10: Els boscos de la península tenen ara més arbres, més arbustos i més fulles que els que hi havia ara fa 30 anys. Una de les conseqüències d'aquest fenomen és que necessita més aigua, aproximadament un 20% més, i que en filtren menys a rius i aqüífers. Si ho comparem amb fa 30 anys, ara n'hi arriba un 28% menys. Jordi Baireda és un dels autors de l'estudi.
11: Clar, teníem uns boscos molt menys espessos, molts menys arbres, més petits, més joves. Aleshores, amb el temps, de fet estem parlant de pràcticament 30 anys, que els boscos s'han tornat més espessos, més grans, hi ha més estrat arbustiu, i tot això porta a que hi ha més transpiració i això ens porta a un major consum de l'aigua.
10: La proliferació d'arbustos, entre altres coses, pel retrocés de la ramaderia extensiva, és un dels factors que contribueixen a l'elevat consum d'aigua dels boscos. Tenen moltes fulles i a través seu evaporen més aigua que no pas els arbres. En un context de sequeres cada cop més freqüents i de temperatures a l'alça, els autors de l'estudi defensen que cal aclarir una mica els boscos, però evitant obrir grans clarianes que facilitin la proliferació d'arbustos.
11: Sí, actuacions de poca intensitat, vale? no voler treure molts arbres, perquè si treus molts arbres de seguida entra més llum al sotabosc i aleshores l'únic que aconsegueixes és que el sotabosc creixi més ràpidament que el teu bosc. I si fas aquestes petites obertures, no, una cosa més controlada, i ho fas més sovint, doncs pots tenir un cert control de l'aigua.
10: L'estudi del CREAF l'ha publicat aquesta setmana la revista científica Journal of Environmental.
1: I ara Cultura, l'editorial Club Editor es capbussa en l'obra de Samuel Beckett i publica la seva prosa en català. Omple així un buit, ja que als teatres catalans s'ha representat molt l'autor de Tot esperant Godot, però en canvi només hi ha 3 volums publicats de la seva literatura, Montse Camps.
12: Club Editor comença amb un volum dividit en dues parts titulades Narracions i textos per no res. L'editora Maria Boigues ha reivindicat la importància de disposar d'aquest material en llengua catalana i lamenta que, tot i ser un puntal en teatre, no hagi passat el mateix en literatura.
13: Jo crec que hi ha una tria estètica. És a dir, per la gent del teatre, Beckett a Catalunya ha estat primordial, sempre, i sempre fins ara. És un no parar. En el camp de la literatura es veu que no ha estat un referent principal, en tot cas, no prou per fer-lo traduir.
12: El lector del primer volum hi trobarà els grans temes del dramaturg, novel·lista i poeta irlandès, com explica Joaquim Sala Sanahuja, l'encarregat de traduir l'obra de Beckett.
14: Hi ha uns temes que són fonamentals en Beckett. És l'home sol, l'home que es mira un món com aturat, assegut, és a dir, que es mira un món amb una distància, i aquesta distància de vegades és la distància també de l'home mort. Hi ha una de les narracions que comencen dient jo sóc mort. La dualitat del mort i del vivent és un tema que surt molt sovint.
12: A finals de l'any que ve està previst publicar un tríptic amb els textos Molloy, Malon Mort i L'Innomenable. L'editorial, però, continuarà la travessa per l'obra beckettiana com a mínim fins al 2028.
1: I avui l'epicentre musical ens porta cap a Vic. El Cabró Rock acomiada avui l'edició més multitudinària d'un festival que, entre ahir i avui, aplega 24 artistes dels Països Catalans a la zona esportiva de Vic amb un aforament per a 60.000 persones.
15: Que no!
1: I avui actuen Maria Guixà, aquests que sonen.
4: Sí, efectivament, Figa Flowers diu que no s'acabi l'estiu, de fet ni ha començat, però aquests festivals ja ens fan intuir aquesta ja mena de tarannà estiuenc.
1: I el calor, la calor d'aquest cap de setmana també.
4: Exacte, ells actuen a les 3 de la matinada, serà ja la traca final per tancar una jornada que arrenca a les 5. Ho fa amb els concerts, per exemple, avui de Sulax, Sant Busto, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga. Ahir va ser Oques Grasses qui va fer embogir, jugant a casa, perquè són de la comarca d'Osona, en el penúltim concert abans d'acomiadar-se de cara a la tardor a l'Estadi Olímpic, amb aquests 4 concerts que faran, 30.000 persones, on també hi van actuar Detallets, Buos, Els Amics de les Arts, i l'actuació sorpresa de l'argentí King Africa amb alguns dels seus hits com La Bomba o Camaleón.
1: 2 minuts i arribarem a 2:15, 2 minuts, com sempre, per a La Proposta.
5: La Proposta.
1: I avui amb la Carmina Malagarrigà. Bon dia.
16: Bon dia, Eva.
17: Om Denis Nova Sento, tra la mondo i les porta voco.
1: I Carmina, què és això que sona? Explica'ns.
16: És un himne, és l'himne de l'esperanto, la llengua comuna internacional creada a finals del segle XIX.
1: I doncs, exactament què és el que ens proposes?
16: La meva proposta és anar a visitar el Museu d'Esperanto a Subirats, al Penedès, un espai que aplega el llegat importantíssim de la història i també del moment actual de l'esperanto.
1: Però no està molt passat de moda, això de l'esperanto? Va tenir el seu auge, però ara, Carmina, que ens parlés de l'esperanto.
16: Ara és ben viu, encara. Sabem que en tot el món hi ha entre 1 i 2 milions de persones que parlen l'esperanto. És cert que no ha arribat a estaments oficials, és a dir, a aconseguir que sigui la llengua vehicular. De fet, l'esperanto és la resposta a l'imperialisme lingüístic i la defensa de totes les llengües, sigui quin sigui el nombre de parlants.
1: Ara, però, és cert que la llengua predominant és l'anglès.
16: Sí, sí, clar. Sí, això promou la desigualtat, perquè una persona que tingui l'anglès com a llengua inicial ja té un gran avantatge en àmbits com ara el laboral o l'acadèmic, posem per cas.
1: I l'esperanto a Catalunya?
16: Bona salut. El moviment esperantista va ser molt important a Catalunya, sobretot abans de la guerra. Hi ha grans personalitats que van defensar i fins i tot parlar i traduir obres a l'esperanto. Parlem de Joan Amades, Mercè Rodoreda, Andreu Nin, Carla Riba, Pi Margall i fins i tot el pare del Dalí, que era un notari lliure pensador.
1: I, Carmina, tu parles l'esperanto perquè avui que ens l'has proposat?
16: No diré grans coses, però direm que em falta molt de camí. Mi paroles, jo mete esperanto.
1: Gràcies, Carmina. En punt, 2:15, arriben els esports. Xevi Soler, bona tarda.
18: Bona tarda, esports fins a les 3 de la sintonia de Catalunya Ràdio. Cap de setmana amb una intensitat esportiva brutal i amb un desplegament espectacular d'aquesta casa. Avui hem d'anar a Colònia, on el Barça d'handbol comença la Final Four de la Champions. Hem d'anar a Malta, on l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions de Waterpolo. Entrarem al circuit de Barcelona-Catalunya amb el sold out penjat per viure el Gran Premi de Fórmula 1 aquest cap de setmana. Anirem a Tenerife, on el Barça de bàsquet pot classificar-se aquesta nit per la final a ACB, qui ho hauria dit fa uns mesos. Farem aturada a Zamora, on el Sabadell juga l'anada de l'eliminatòria final per pujar a la segona divisió. I farem aturada a Chattanooga, als Estats Units, per veure què hi ha de destacat al Mundial de Futbol en un dia que, ja us dic, és espectacular.
5: Catalunya Migdia Esports, amb Xavi Soler.
18: Som al Catalunya Migdia Esports amb la Nàdia Roig a la producció, el Valle Iniesta al control tècnic i el Xavi Vall i el Lautaro Quinteros al control central. Avui, programa viatger i programa amb moltes cites importants. I la primera, molt destacada, cada any per aquestes dates passa el mateix, ens situa a Colònia. Ja fa 8 anys consecutius que el Barça no falla a la cita de la Final Four en un cap de setmana on es respira en vol i on sempre ens hi aboquem els de Catalunya Ràdio. Avui, transmissió d'aquesta semifinal és un Barça-Aalborg des de les 6 de la tarda amb el Ramon Salmurri, el Salmo, el Sergi Camps i els comentaris del nostre ministre de Defensa, el Viren Morros. Els podem saludar, podem anar a Colònia. Bona tarda als tres.
15: Hola, bona tarda.
18: Salmo, començo per tu. Ja fa uns dies que ets a Colònia. Com hi arriba d'entrada el Barça? I no sé, això a vegades sempre és tan subjectiu i importa tan poc quan acaben els partits, però no sé si l'etiqueta de favorit la té penjada l'equip de Carlos Ortega.
15: A veure, l'etiqueta de favorit et diria que no, perquè aquí hi ha tres equips que per mi estan a un nivell superlatiu, que són el Barça, el Fuchs de Berlín i el Magdeburg. El Barça té la sort que no s'enfronta ni a Fuchs ni a Magdeburg a la semifinal i que a les 6 de la tarda, com deies, s'enfrontarà al Aalborg. Però aquí passen dues coses. La primera, i ja ho insinuaves tu, que és que Colònia és un torneig en si mateix, és un campionat molt particular, són dos partits on et jugues el títol d'Europa i hi ha circumstàncies que l'envolten, el pavelló, l'ambient que s'hi viu, el fet de jugar-lo a Alemanya, doncs que són molt específiques i que alteren el guió previst pràcticament sempre. Dit això, el Barça arriba a la Final Four, si no sent el millor equip d'Europa, entre aquests tres, arriben a un estat de forma excepcional, l'equip ha mostrat una regularitat immensa, amb majúscules, i el Barça realment arriba de la millor manera possible a una Final Four. De fet, ahir parlava amb l'Antonio Carlos Ortega i em deia, home, arribar, o sigui, aquesta és la millor manera d'arribar. Després pot passar el que sigui, però si has d'arribar, que sigui així.
18: Per cert, que ara continuem parlant del Barça, però sentim de fons que hi ha soroll, i és que a les 3 d'aquí 27 minuts mal comptats començarà, Salmo, aquest Fuchs-Magdeburg, és la primera semifinal. Són dos equips alemanys. Com està l'ambient?
15: Doncs, com et pots imaginar, s'espera un l'accés a l'arena ple a vessar. Juguen el campió de la Bundesliga, el Magdeburg, de Sergei Hernández, el porter que suplirà Emil Nielsen la temporada vinent al Barça, contra el Fuchs de Berlín, per mi l'equip que juga millor a nivell ofensiu de tota Europa i que té les seves files a l'Aitor Ariño.
18: Sergi, ara ho explicava el Salmo, el Barça arriba en el millor moment de la temporada. Físicament també és així? Tenim algun jugador tocat?
19: Sí, a veure, tocats no, lògicament hi ha el cansament de tota una temporada que ara doncs desemboca en la Final Four de Colònia. És veritat que fa uns dies Jordi Sicusa va quedar tocat a unes 15 després del partit dels quarts de final de la Copa del Rei contra el Valladolid, però ens diuen des del Barça, i ho hem parlat amb ell mateix, que està en perfectes condicions per jugar aquest partit, per tant el Barça arriba amb tota la plantilla disponible.
18: El Samu també deia abans que hi ha tres equips que poden estar a un nivell superior, que són aquests dos alemanys que jugaran a la primera semifinal, el Fuchs del Magdeburg, també el Barça. No hi inclous aquest Aalborg de Dinamarca, que és el rival d'aquestes semifinals, un equip a qui el Barça ja li ha guanyat dos finals de Champions, el 21 i el 23. Viren, com és aquest Aalborg?
20: Crec que és un equip perillós, però realment veig el Barça superior. Hem d'anar amb compte en no cometre errors no forçats, perquè crec que és on ells podrien tindre alguna opció real. Però si sobre el paper veig el Barça realment molt favorit.
18: Amb un Niklas Landin com a líder, suposo, no?
20: Sí, però també Arnoldsen, Nord, Sagosen, bons jugadors. Realment és una plantilla molt, molt llarga, molt bona. però continuo pensant que la plantilla del Barça és superior.
18: Doncs avui aquestes semifinals espectaculars, amb un ambient espectacular que ja el comencem a sentir de fons en aquesta primera semifinal entre el Fuxi i el Magdeburg. A partir de les 6 ja tots els sentits posats, aquesta primera semifinal, aquesta segona semifinal de la Champions en vol, amb aquest Barça-Alborg i esperant la classificació per una final que també viuríem demà. Deixem Colònia, deixem l'embol, deixem la Champions i ens situem a un altre gran esdeveniment, i és que avui un altre equip català no busca ser una final europea, sinó guanyar-la.
0: Serà Marc Valls, que hi va, el llença, i cap a dintre, l'Atlètic Barceloneta, la final, a la final, a la final, a la final, segona final de la història de l'equip mariner, la primera, el 2014, ja sabem com va acabar.
18: I us situem, l'Atlètic Barceloneta juga a les 9 la seva segona final, ho sentíem, de la Champions de la història. Dijous va donar la gran sorpresa a les semifinals, superant el campió de l'any passat, el Ferencváros de Hongria, i des de Malta ho ha viscut i ho explicava d'aquesta manera el David Ubach. David, bona tarda.
21: Bona tarda, què tal, Xavi?
18: Una gran gesta que va aconseguir el dijous al Barceloneta. Molts de nosaltres donàvem poques opcions de ser aquesta final, però aquesta final hi serà contra el Prorreco, i l'opció del títol és real o encara la veiem una mica llunyana?
21: És real i llunyana alhora, eh? Tinc un peu a cada banda, Xavi, diràs, ara et mulles poc, però és que, clar, el Prorreco és un transatlàntic, ara en parlarem, però el fet d'haver eliminat el Ferencváros a les semifinals en un partit per emmarcar, en defensa sobretot, van deixar els hongaresos als mariners en 3 gols només, tot i que la classificació es va assolint, com ara sentíem, els penals, doncs fa que la moral estigui pels núvols al conjunt mariner. El Ferencváros, campió de les dues últimes edicions, un autèntic àlbum de cromos, com també ho és el Prorreco. 12 anys han hagut de passar d'aquella final del 2014, la primera i única, com ara deies, que va disputar i guanyar l'Atlètic Barceloneta, aleshores a casa, a les piscines Picornell de Barcelona. Des d'aquell 2014 fins ara, els mariners, que han perdut 6 semifinals, la final els havia estat esquiva fins avui, però això sí, han estat en 8 de les 12 últimes semifinals i en 10 de les darreres 14 fases finals, ja sigui finals de 6 o finals de 4. El 2014 va ser el primer any a la banqueta de Xus Martín, aleshores el tècnic, i a l'aigua hi havia Fran Fernández, Alberto Munarriz i el Xalo Echenique. Avui Fran Fernández afronta, doncs, a la seva primera temporada a la banqueta marinera. Qui sap si la història repeteix, tant de bo. I a l'aigua hi seguiran Munarriz i el Xalo Echenique també, l'argentí.
18: Passada l'eufòria d'aquest triomf el dijous, triomf un tant inesperat, però que els hi dona aquesta opció de repetir títol de la màxima competició europea, tu que has estat allà aquests dies, com t'has trobat l'ambient?
21: Doncs ara, amb la moral, vaja, a dalt de tot, tu diràs, perquè la convicció dels mariners a la semifinal contra el Ferencváros va ser màxima, ningú, evidentment, els donava com a favorits, sobretot també perquè hi havia una baixa, i hi haurà avui, importantíssima, la de l'hongarès Vince Vicvari, un dels braços principals d'aquest Atlètic Barceloneta, doncs que, de tota manera, ve de firmar una gran temporada en ple de victòries a la lligueta de quarts de final, amb rivals potentíssims, i això ha fet arribar, si més no, l'equip mariner, amb molta confiança, això d'una banda, i com un bloc. L'Atlètic Barceloneta, la parada, és un equip. L'any passat tenia noms potents com Álvaro Granados i Felipe Perrone. Perrone ha retirat Granados. Avui l'Atlètic Barceloneta se'l trobarà de cara. Per tant, els de Fran Fernández, tot i això, es veuen capacitats per guanyar i destronar el Prorreco, i les seves, atenció, 11 Champions guanyades, l'equip que més n'ha guanyat al llarg de la història. Contra els italians caldrà repetir, doncs, l'actuació aquesta que destacàvem de les semifinals, i esperar novament un Unai Aguirre estel·lar sota els pals i una altra gran defensa, tal com indica Fran Fernández mateix, precisament.
22: Pues en una final, para empezar, no hay que conceder goles fáciles, hay que entrar con mucho tono, muy concentrado y sobre todo estar dispuesto a dejarte hasta la última gota de lo que tengas. No sé si es de sudor o incluso de sangre.
18: També suarem des de l'estudi 5 de Catalunya Ràdio per donar-li força, ànims i empenta a l'Atlètic Barceloneta per aquesta segona Champions. Ja ho sabeu, tarda molt europea a les 6 amb aquesta semifinal de la Champions d'handbol, amb aquest Barça-Alborg a partir de les 9, amb aquesta final de la Champions de waterpolo, aquest Atlètic Barceloneta Prorreco que ens explicarà el David Ubach des de Malta. Però és que avui ho haurem de simultanejar amb moltes altres coses, perquè si heu passat pels voltants de Montmeló ja ho haureu notat, que Catalunya, un any més, fa olor de benzina.

0: en directe del que està passant ara mateix en aquest circuit de Barcelona-Catalunya, on aquest cap de setmana és cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra. Avui amb jornada d'entrenaments lliures, amb jornada oficials de les 4, i em sembla que el que sentim ara és la cursa de Moto2. Seguint-ho tot, i tenim el nostre home del Tot Gira, l'Oriol Rodríguez. Com estàs, Oriol? Bona tarda.
1: Hola, Oriol.
2: Hola.
1: Ara sí que et tenim. Oriol, per on vols començar? Avui han tingut els lliures, em sembla que ho dic bé. Això que sentim són els monoplaces de Moto2 i a la tarda tindrem els oficials, oi?
2: Sí, aquests monoplaces de Fórmula 2, de Moto2, no, perquè les motos ja les van tenir fa... Ja les van tenir fa uns dies aquí. Ara tenim un català en pista, de fet és el pilot de la Vall d'Aran, Mari Boia, que és veritat que sortia 20è, però ara ha remuntat 100 posicions. És de la 15a posició, a 11 voltes pel final, però és evident que, evidentment, avui no podrà lluitar per coses importants. I com comentaves, s'han acabat els entrenaments lliures i ens ha donat alguna pista del que pot passar a partir de les 4 de la tarda. Bé, de fet, tampoc cal tenir una bola màgica, perquè Mercedes fins ara ha aconseguit les 6 pole positions d'aquesta temporada, 4 del líder Antonelli i un parell de Russell, que ha estat el més ràpid per davant de Piastri, de Leclerc, de Norris, de Hamilton, de Verstappen i del mateix Antonelli, que és un paio molt jove, Xavi, només té 19 anys, però és líder del Mundial amb 66 punts sobre Hamilton i 68 sobre Russell. I bé, veurem si a mesura que es va avançant en el campionat li pot la pressió, no, però de moment ha guanyat 5 de les 6 primeres curses i demà podria sumar la sisena. Si vols, també podem valorar el desastre d'Aston Martin amb Alonso, que ara hi ha una mica de rumor al paddock que podria acabar la seva trajectòria no a Aston Martin, sinó a Alpine, de la mà de nou de Briatore, però bé, el seu monoplaça, si agafem tu i jo el nostre cotxe, pràcticament ho faríem igual de bé o de malament, perquè ha rodat a 4 segons del temps de Russell, que això en Fórmula 1, evidentment, és una distància sideral.
0: Doncs a partir de les 4, nosaltres connectats amb l'Oriol Rodríguez per viure com es defineix aquesta graella i per viure aquest fenomen de Kimi Antonelli, que, de fet, tu li veus les imatges, sembla un nen pilotant un Fórmula 1. Jo al·lucino quan veig aquest tio i penso, què hi fa en aquest Mundial? Doncs no només hi està, sinó que és líder ferm i va camí, si no passa una cosa molt espectacular, de guanyar el títol. Però és que avui de motor encara en tenim molt més. Tenim 4 escenaris mundialistes de motor en presència de pilots d'aquí. Comencem per les dones, Damià Aguilar, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: En aquest cas, amb males notícies, amb la caiguda de la favorita Paula Ramos a la quarta cita del Mundial, ara sí, de motos, al circuit de Missano-Adriàtico.
3: La tarragonina sortia des de la pole, però de seguida ha perdut la primera posició. L'han avançat la líder del Mundial, Maria Herrera, i la seva rival, Beatriz Neila, que han acabat creuant així la meta. Ramos lluitava per ser quarta i un altre pilot l'han vestit pel darrere. Quarta posició per Ivonne Serpa i vuitena per la Sara Sánchez. Ramos és a 70 punts de la campiona Herrera a la general, demà al migdia, segona cursa. A les 4 d'aquesta tarda, sortida de les 24 hores d'alemans de cotxes, 186 vehicles. A la pole, l'hipercar BMW de l'expilot de Fórmula 1 Kevin Magnussen, al dorsal 15. Sortirà 6è el Genesis, aquesta és una marca sud-coreana, de Dani Juncadella, dorsal 19, 7a posició per l'Aston Martin d'Àlex Riveras, dorsal 9, i també a la graella 12è el Ferrari 50 del Miquel Molina. En marxa la segona prova del Mundial de Trial a l'aire lliure a Andorra, allà on viu el líder Toni Bou, també amb la Berta Ballant, els dos líders de les categories masculina i femenina, que han guanyat la primera volta d'aquesta primera jornada. I a Portugal tenim Mundial d'Enduro, quarta cita de l'any, el multicampió Josep Garcia lidera les categories Enduro GP i Enduro 1.
0: Ja ho veieu, tenim molta feina, moltes coses de controlar amb els pilots catalans aquesta tarda, en una tarda amb molt olor de benzina. Falta un minut per 3:15. Som els del Catalunya Migdia Esports. Fem una petita pausa i de seguida hem d'anar a Tenerife, on aquesta tarda vespre el Barça busca classificar-se per la final de l'ACB, a Zamora, on el Sabadell la vol fer grossa en el seu intent de pujar a segona, i a Chattanooga, als Estats Units, per veure què hi ha de destacat en aquest Mundial de Futbol. Ara tornem.
4: Catalunya Migdia Esports, amb Xavi Soler.
5: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
5: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
7: Cada dissabte a les 11 de la nit...
6: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
7: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya Migdia Esports, amb Xavi Soler.
1: I el nostre benestar emocional que serà si guanyen els equips catalans, com per exemple el de bàsquet a Catalunya Migdia Esports.
8: El València ha sigut claríssimament superior al Joventut, però finalment doncs, la penya ho ha pogut maquillar, 90-76, 2-0, i com en l'eliminatòria Barça-Tenerife, l'equip favorit és a un partit de la final.
1: Això ho explicava ahir l'Ernest Macià, aquest cara i creu per al bàsquet català a les semifinals de l'ACB. Mentre que el Barça està a un pas de classificar-se per la final, la penya és a un pas de quedar eliminada. Avui, Ernest, és el torn d'aquest primer matchball del Barça.
8: Bona tarda, el Barça aspira a passar a la final 3 anys després, a la final de la Lliga ACB de bàsquet, i aspira a fer-ho davant del Tenerife i per la via ràpida i a pista contrària. En els dos primers partits, victòria plàcida en el primer, un partit una miqueta més ajustat en el segon, 97-89 al Palau, on el Barça a l'últim quart va veure com el Tenerife tenia la possibilitat fins i tot d'empatar el partit. I en aquest cas, el partit de Tenerife, el primer el Barça ho vol resoldre per evitar més desgast en una temporada que ha tingut tant desgast com lesions i un canvi d'entrenador. Aquest és Kevin Panther.
9: The main goal is to win the next game.
10: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
8: El Barça tindrà tots els jugadors disponibles, ha fet sessió d'entrenament aquest migdia per preparar el partit que a la tarda transmetrem al Tot Gira. I pel que fa al Joventut, la veritat és que el primer quart ahir 30-13 va marcar el desenllaç del partit. El València va ser aquesta vegada molt superior, a diferència del primer partit que es va haver de resoldre la pròrroga 118-117. Ahir no hi va haver color, el físic i el talent del València va passar per damunt dels jugadors del Joventut que ara porten la sèrie a Badalona. Aquest era Dani Miret parlant justament de la importància de l'aspecte físic.
11: No hem entès el to físic de l'inici del partit, ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
8: La sèrie viatge demà a Badalona. Del partit d'ahir, una nota a peu de pàgina, i és que un aficionat que duia una estelada va ser expulsat del Roig Arena.
1: Doncs, déu-n'hi-do, no ho sabia. Crec que havia vist alguna piulada, però no sabia que va ser expulsat del Roig Arena per aquest fet. Això a partir de les 8, aquest tercer partit d'aquesta sèrie, que Tenerife-Barça, amb el Macià des de Tenerife, també amb els comentaris de la Lloberes. Per cert, ja que parlem de bàsquet, Alfons Gorina, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: I és que aquesta matinada, 2:45, si no m'erro, primer matchball per saber qui serà el campió de la NBA.
12: El tenen els Knicks de Nova York, que poden proclamar-se campions 53 anys després. Ho aconseguiran si guanyen, com has dit, a 2:45, a la pista del San Antonio Spurs, que buscaran el miracle d'aixecar un 3-1 en contra, o almenys donar una mica de vida a la sèrie. Els Knicks arriben carregats de moral després de la brutal remuntada de 29 punts en el quart partit i d'haver guanyat dos d'aquests quatre partits de la sèrie per només un punt de diferència. Ara o mai per Nova York, que en qualsevol cas, si no, tindria encara dues oportunitats més de proclamar-se campió.
1: Pels noctàmbuls a 2:45 podeu veure aquest cinquè partit de la final amb aquest matchball pels Knicks, que podrien tornar a ser campions no sé quants anys fa.
12: 1973, 53 anys.
1: Imagina't, no havíem ni nascut. Molt dia de cites destacades, tantes que no me les acabo. La pròxima ens situa a Zamora. Perquè el Sabadell és a dos partits de tornar a la categoria de plata del futbol estatal, categoria que va perdre ara fa 5 anys. Avui, anada de l'eliminatòria definitiva per pujar a segona al bonic estadi, vaja, ho dic jo, però no hi ha estat, Ruta de la Plata, de Zamora. Camí d'allà ja tenim el nostre enviat especial, Francesc Ripoll. Ripoll, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. És bonic, eh?
1: Sí, ja
13: està. Sí.
1: No ho dubtava. A veure què t'hi trobaràs, perquè miro, faig una mica Meteoman, com Oriol Rodríguez, 34 graus de màxim avui, però també avís de tempesta moderada. O sigui que, compte, veure si també hi ha tempesta de gols arlequinats. Com arriba el Sabadell en aquest partit?
13: Mira, doncs esperem que l'única tempesta que veiem aquesta nit sigui la de gols i les del Sabadell. El Sabadell que arriba amb la moral alta després de, recordem, remuntar les semifinals contra el Real Madrid-Castella. Va perdre 2-0 l'anada i va guanyar per 3-0 la nova Creu Alta amb un gol al temps de descompte. Avui és l'anada, jugar fora, la tornada serà divendres que ve la nova Creu Alta i recordem que el Sabadell va quedar millor classificat que el Zamora a la Lliga regular i, per tant, un empat al final de la pròrroga li valdria al Sabadell per pujar a segona. Al Zamora també va remuntar la seva eliminatòria, va perdre per 2-0 l'anada contra el Villarreal B i va guanyar per 2-0 la tornada al Ruta de la Plata i per tant també es va classificar. El Sabadell, que ha entrenat aquest matí al mític estadi El Mántico de Salamanca, ben a prop de Zamora. Coixa, davanter, és l'única baixa per sanció, a veure la targeta vermella al partit contra el Real Madrid-Castella. I a la prèvia del partit, l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, deia que l'equip ha de competir.
14: Aquí s'ha de tenir molt respecte pel rival, s'ha d'entendre que el rival també hi juga i que també vol guanyar el partit, i després s'ha de tenir serenor, no? Això és una eliminatòria de 180 minuts, si no són 210, i s'ha de competir, construir l'eliminatòria acció a acció, i sabem que s'ha de picar molta pedra durant molts minuts per portar les coses on volem.
1: Per cert, el desplaçament no és molt fàcil a Zamora, suposo que és anar no. fins a Madrid i després amb cotxe. Saps si hi ha desplaçament de seguidors?
13: Mira, n'hi ha un total de 250 llars per part del Sabadell. El Zamora havia donat 400 entrades, el Sabadell n'ha tornat 140. Alguns van viatjar ahir amb un avió xàrter del Sabadell fins a Valladolid i després cotxe. Per exemple, el Carles Fiter, que serà analista del partit d'aquesta nit, ha vingut també fins a Madrid i ara amb cotxe cap a Zamora. Bé, una mica la gent arriba com pot, perquè ben bé el desplaçament és complicat. A Zamora ho tenen fàcil, estan al costat de casa. Hi haurà pràcticament 8.000 persones al Ruta de la Plata.
1: Doncs, i uns dels que hi serem serà el Ripo i el Fiter, que seran qui ens ho explicaran avui a partir de les 9 al Tot Gira, simultanejant amb aquesta final de la Champions de Waterpolo, també amb el tercer partit de la final de la semifinal de la Lliga ACB de bàsquet. I com diem, no ho desesperem si el Sabadell no aconsegueix un bon resultat, perquè ja va remuntar un 2-0 en la primera eliminatòria. I en futbol, ja ho sabeu que aquests dies la cita destacada també està molt lluny als Estats Units. So we say, hey. Que algú em doni dades. Això és la sintonia oficial. Qui la fa? Andrea Bocelli? I algú més que no recordo, m'ha dit el Blai Iniesta, però vaja, aquesta és la nostra... Bé, sona exactament igual que qualsevol sintonia oficial de qualsevol mundial de futbol. Almenys no és Shakira, ja hem barrejat una mica, i hi ha artistes de la talla d'Andrea Bocelli, que és un autèntic mite del món del cant i dels que ens agrada cantar. I ja ho sabeu, aquests dies en parlarem molt amb aquest club de la mitjanit especial que tenim de diumenge a divendres amb el Xavi Campos i el Sergi Andreu, i també amb tota la informació el cap de setmana al Tot Gira. Gràcies també a la nostra enviada especial als Estats Units, concretament ara a Chattanooga, que és una ciutat que jo no coneixia abans d'aquest Mundial. Sònia Salmà, com estàs? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda. David Guetta i Megan Thee Stallion.
1: David serien Guetta, i arribem. Megan Thee, ni punyetera idea, noi.
15: Jo tampoc tenia el plaer.
1: Bé, ara ja el coneixerem. Per cert, és maco Chattanooga.
15: Bé, és una ciutat mitjana i té poca coseta, la veritat. És deserta, la gent no camina ni passeja pels carrers.
1: Així
15: és estranya, bé, molt estil nord-americà, diria.
1: Et dedicaràs més al futbol i només al futbol. Roger, sí, Gusà, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
1: També serà enviat especial de Catalunya Ràdio més endavant. D'entrada començo amb tu, Roger, perquè amb un Mundial on vivim moltíssims partits, hi ha moltíssims equips, segurament avui a la mitjanit viurem el primer gran partit del Mundial.
16: Sí, el Brasil-Marroc a les 12, un partit que jugarà Nova Jersey. La pentacampiona busca la seva sisena estrella, no ho ha aconseguit en els últims 24 anys, des del 2002, el Brasil amb el blaugrana Rafinha, i a la banqueta amb Carlo Ancelotti, que en la prèvia ha deixat aquesta frase quan li han preguntat per la pressió i la por abans del debut.
17: El miedo es una componente importante da vida, porque si tú no tienes miedo, te encuentras el león, te parece un gato. Entonces, El miedo es una parte fundamental, es un salvavidas. Obviamente son momentos que tú estás en preocupación para que tu equipo pueda hacer el mejor juego posible, pero también mucha, mucha confianza. Yo de natura soy muy optimista, hecho que el equipo está bien preparado para el juego de mañana. Estamos bien preparados para la Copa del Mundo.
18: Bé, en castellà, brasiler, sí, brasiler, sí.
16: Curiós. Ancelotti amb confiança, tot i que al davant hi ha la selecció del Marroc, una selecció temible perquè va arribar a les semifinals de l'últim Mundial, la selecció marroquina Mounahi, el jugador del Girona, la banqueta no hi és Regragui, que va ser el tècnic del Mundial de Qatar, i tampoc hi és Abdelex del Barça, que és una baixa important a la selecció marroquina per lesió.
18: Què més tenim en la jornada d'avui del Mundial?
16: Avui un Qatar-Suïssa del grup C a les 9. Aquest és del grup de Canadà i Bòsnia. No, del grup C és el Brasil-Marroc, el Qatar-Suïssa és del grup B, que és del grup del Canadà i Bòsnia, que ahir van empatar a un aquest partit. Qatar, entrenada per Julen Lopetegui, que debutarà en un Mundial. Recordem-ho que no ho va arribar a fer amb Espanya el Mundial de Rússia el 2018, després de la seva sortida abrupta. Ja de matinada a les 3 juguen Haití i Escòcia, són del grup del Brasil i del Marroc, el grup C, i a les 6 del matí Austràlia-Turquia, del grup D, el grup dels Estats Units i el Paraguai, que ara lidera amb 3 punts la selecció nord-americana. Aquesta passada matinada, Estats Units 4, Paraguai 1.
18: I com dèiem, la Sònia és a Chattanooga, allà és on hi ha la concentració de la selecció espanyola. Últimament, Sònia, el tema dels últims dies és la presència no ja de Lamine Yamal des del primer de Lamine Yamal, és que a vegades també quan ho dic ràpid, és la presència del jugador de Barça ja des del debut contra Cap Verd. Sabem alguna cosa més?
15: Durant la setmana ja queda clar que
18: hem perdut la Sònia des de Chattanooga, que la gent no corre pel carrer i es dediquen a tallar les línies de coure que hi ha als ports wifi. En tot cas, ahir vam sentir el Tot Costa de Catalunya Ràdio, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, Roger, que en va parlar d'aquest tema.
16: Sí, la Sònia deia que durant la setmana de la Fuente ja ha deixat clar, també la setmana passada, que Lamin estaria disponible, o creia que estaria disponible per jugar aquest partit dilluns que ve contra el Cap Verd, i ahir ho va confirmar en aquesta entrevista al Tot Costa, que ja va avançar que el jugador del Barça està preparat per jugar.
19: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
18: Aquesta tarda més informació del Mundial, el Tot Gira amb la Sònia Jalmà, amb l'Alberto Etxogó, la Sònia amb millors comunicacions, que des de Chattanooga no li hauran boicotejat el wifi. Tot això, ens falten 2 minuts i mig també, ens falta passar per l'hoquei patins, on demà hi haurà un segon assalt a la final de l'hoquei lliga masculina. L'Igualada intentarà millorar el seu rendiment a la pista del Liceu. I el Cadella, bona tarda.
20: Bona tarda, Xevi.
18: Després de la contundent derrota ahir en el primer assalt.
20: Sí, els de la Noia van perdre per 8-2. A la mitja part, els gallecs ja guanyaven 6-0. Els dos primers gols, de fet, els van fer quan no s'havien disputat ni 2 minuts, i això que en tota la sèrie de semifinals contra el Barça els catalans tan sols havien rebut un gol. Potser per això l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, es mostrava molt crític amb el seu equip.
21: Jo em canso de repetir que nosaltres som un equip que si no posem actitud i no posem sacrifici, no som res. No tenim els jugadors més talentosos de la Lliga com per permetre'ns el luxe d'anar al 50% i guanyar els partits. Nosaltres no ens sabem de fer això. Llavors, els dies que no estem, com avui, que no hem estat en cap moment, els rivals ens passen per sobre totalment.
20: Després del partit de demà, 8:45, la sèrie es traslladarà a les Comes al millor de 5 partits.
18: I a l'hoquei Lliga Femenina, el Vilassana podria guanyar demà, de fet, hi aniràs tu, el seu primer títol en aquesta competició.
20: Sí, les lleidatanes seran campiones si guanyen demà al migdia el segon partit, que es jugarà a la pista del Fraga. Buscaran repetir la victòria del primer partit, en què es van imposar la pròrroga per 3-2. En parla el tècnic del Vilassana, Lluís Rodero.
22: Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. No pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
20: En cas de victòria del Fraga, la Lliga es decidirà en un tercer partit que es disputarà el cap de setmana vinent a Vila-sana.
1: Demà, a partir de les 12, ens ho explicarà el Biel des de la Franja, des de Fraga, aquest partit que pot suposar el títol del Vila-sana. Més coses en bàsquet. El que diu la seu ha anunciat la incorporació de l'interior alemanya Lina Sontag, el quart fitxatge de les urgellenques, que més ha anunciat que continuen 5 jugadores l'any passat, i avui setena i penúltima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el que abans era la Dauphiné Libéré. En final, el gran colombier, la notícia d'ara és que el francès Paul Sexas, el gran favorit en aquesta cursa, ha caigut. De moment continua en cursa, però està perdent molt temps. Nosaltres ho deixem aquí, fem una horeta de pausa i a partir de les 4 i tornem amb el Tot Gira. Adeu!

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
2: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
2: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la Caixa dels Trons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
14: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar la primera posició a les mans de Bibi Rexha amb el tema New Religion. Veurem si repetiran aquesta primera posició o no. En una llista tindrem tres novetats a la categoria dels aspirants i dues entrades avui entre les 40 posicions. I atenció, perquè avui també aturem-ho tot, perquè entre les entrades hi ha, evidentment, dues sortides, una de les quals se l'emporta Naina i Figaflaues. Què provoca aquesta sortida? Que després de 167 setmanes no hi hagi absolutament cap cançó de Figaflaues a la llista. Això feia, com diem, molt temps que no passava. Més de 3 anys que teníem cançons de Figaflau a la llista, però aquesta setmana doncs ja no hi són, perquè amb la sortida de Pecat Original doncs ens trobem una llista on no trobarem a Figaflaues. És una de les formacions que haurà aguantat més setmanes a dins de les 40 posicions, només superades per les 173 que van aguantar els Tiets i per les més de 200 que encara acumula David Guetta, que és l'únic artista que porta més setmanes en presència a la llista i que, com diem, més de 200 edicions, i sempre David Guetta aquí l'hem tingut present. No sé, no ens imaginem ja una llista sense David Guetta. Bé, doncs avui ens haurem d'imaginar una llista sense Figaflaues, perquè no sonaran entre les 40 posicions, però tindrem dues noves entrades, una de les quals arriba ja tot seguit.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número

0: Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, Ivan Herzog, que avui s'incorpora a la llista des de la número 40, amb aquesta que es deia Des de lluny. Per tant, primera entrada de les dues que tindrem. La segona arribarà tot seguit a la 37. Abans passem per la 39 amb Golden. 41 setmanes per Hunter X.
1: Rècord de permanència.

0: Ara per fi estem sols.
1: Preciosa balada de Max Navarro, que ha sumejat 26 setmanes a la primera llista en cal dues i la tenim ja pràcticament abandonant la llista. A la 37 ja hem dit que teníem dues entrades, la segona se l'emporten ni més ni menys que els Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que portaven unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants i que finalment entren amb aquesta que es diu Heroin.
2: Aquesta cançó avui

Tot just en una setmana es van incorporar els Amics de les Arts. Ho van fer des de la 39 i en la seva segona setmana en creixen 4. Des de la 35 a la 34, una de les veteranes, 37 setmanes, acumula rei amb això que es diu Where is my

David Guetta donant un nou aire en aquesta cançó del 2002 de Milky, Just the Way You Are, tercera setmana a la llista i en suma 3. De seguida, la 31, abans ens anem a la categoria dels aspirants, una categoria que tenim plena de cançons, una de les quals la de la Sienna Spiro, una artista que participa en la segona part del Diable Vesteix de Prada.

0: Un artista que, per cert, tindrem en concert el 2027 a Barcelona. Ha anunciat concert, el seu primer concert a Barcelona, on qui sap si tocarà aquesta cançó. Material Lover, continueu com aspirant.
1: Aquesta cançó vol entrar...

Número 4 per Rai Ai Ai, quin goig que fas, la cançó de Damper, Albo i el Comboi, en creix 5. Bona pujada per aquesta cançó des de la 32 a la 27. Ens anem a la 26, on hi tenim una de les pujades més importants de la setmana per una cançó que va entrar fa tots dos una setmana. Parlem de Self-Aware, la primera que coneixem a casa nostra.

dimarts des de la 24, baixant dues posicions a Mike Smith. De seguida a la 23, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè també la setmana passada ens vam presentar el nou senzill de Búhos. Al costat de Leire Martínez, la cantant de l'Oreja de Van Gogh, ens presenten aquesta col·laboració, una cançó que fa estiu. No hi

Era BTS Swim, setmana número 12 per aquesta cançó, la banda que, per cert, ha presentat cançó també aquesta setmana, aquest cap de setmana, i la tenim de moment Swim com a aspirant, encara no els tenim amb la nova cançó, però veurem si té èxit i la incorporem. A la 22, baixada per Àlex Warren i aquest Fever Dream. Número 20.

Shakira, Burna Boy, protagonistes de la cançó del Mundial de Futbol que ha començat aquesta setmana. I Dai Dai és la seva cançó oficial i la tenim de pujada. Sis amunt en la seva segona setmana a la llista. De seguida obrim la segona hora, abans toca recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem, però avui del 2017, ens anem 9 anys enrere. El número 1 era per una cançó que es va estar 3 setmanes liderant. La col·laboració de Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber en aquest remix del Despacito. Avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera.

0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
2: Número 20.

0: Amb 30 ho fam, obrim la segona hora de la llista i això que es deia anem tirant, doncs mira, anem tirant i ja la tenim sumant una posició. Una segona hora de la llista que ens portarà a descobrir si Bibi Rexha manté el lideratge amb New Religion. També hem de presentar tres cançons de la categoria dels aspirants i veurem també qui s'emporta la pujada més important de la setmana, que encara no l'hem escoltat. La tindrem doncs, al llarg d'aquesta segona hora. Veurem qui se l'emporta. De moment, obrim hora escoltant una cançó de la categoria dels aspirants que presentem com a novetat. És la porta Taylor Swift, que participa en la banda sonora de Toy Story 5 i ho fa amb aquest I Knew It, I Knew You. És nova cançó que torna al so country a Taylor Swift, Toy Story 5, banda sonora amb aquesta cançó espectacular de Taylor Swift que tenim ja com a nou aspirant a la primera llista.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: Runway.
1: Lady Gaga al costat de Dotsy, aquesta es deia Runway, en puja una, des del Diable Vesteix de Prada. La segona temporada, la segona part, i tenim aquesta cançó que suma un lloc. De seguida, a la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Aquí tenim ni més ni menys que l'Alfred García, que aquesta setmana presenta nou senzill. Es diu Vine a buscar, un artista que aquesta setmana està tocant a l'Estadi Olímpic pel Papa, juntament amb l'Álvaro Soler, que van interpretar Estrelles, també van cantar Els teus ulls. I ara el tenim amb una cançó que fa estiu, es diu Vine a buscar, la nova cançó de l'Alfred García, que segur que entra a la llista perquè és un artista que el tenim mimat. Qualsevol cançó que fa, bueno, gairebé totes les cançons que fa, entren a la llista. De moment el tenim com aspirant, l'Alfred García, es diu Vine a buscar.
2: Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau. Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau, que no em sóc el...
3: Aspirant.

Per tu, tu, turu, la cançó de Cidia Roland, que continua tenint bona presència a la llista. Això sí, aquesta setmana abandona el top 10, en cau 4. A la 13, pujada per Max Navarro, inigualable, en suma 3.

0: tant.
1: Els Catarres han anunciat aquesta setmana una gira de concerts per teatres en format trio. Els tres membres de la banda doncs oferiran les seves cançons amb un format diferent en teatre. Serà de cares a la tardor. De moment els tenim des de la 12, sumant a 3 en diumenge sense drama. De seguida a la 11, i també obrim el top 10, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar a Bibi Rexha, que la tenim aquí a la categoria dels aspirants, al costat de David Guetta, amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Set Girls. This is for all of the sad girls,
2: living lonely in their own world. Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Atenció, perquè aquesta setmana Risk It All de Bruno Mars abandona el top 10 en cau 7. Passa de la 4 a la 11. Per tant, baixada important per Bruno Mars. De seguida obrim el top 10 i descobrim les dues entrades que aquesta setmana tenim. Abans, però, ens ha quedat una cançó penjada a la categoria dels aspirants i és una col·laboració d'aquelles que fa gust d'escoltar. Joan Dausà, que el tenim a la llista ja, amb Per una cançó, i Mamaduixa, que també el tenim amb La millor gent del planeta, s'uneixen per presentar una de les cançons que estaven amagades del disc Immortals del Joan Dausà. Una cançó que vam poder escoltar en el concert que va fer a Girona en la presentació d'aquest disc i que també ha sonat i sonarà al Cabró Rock. Arriba ara a Mamaduixa, col·laboració espectacular que fa estiu. Papi, posa-la al disc. Jo no puc parar de cantar-la, aquesta cançó de la Julieta. La samarreta. Ja veureu que us enganxarà de mala manera. Joan Dausà, Mamaduixa, aspiren a la llista. Papi, posa-la al disc.

0: Amb l'energia de Doctor Prats hem obert el top 10 de la primera llista. Energia n'ha sumat una i ja la tenim entre les 10 primeres. I atenció perquè a la posició número 9, amb la pujada més important de la setmana, tenim un artista que aquest mateix divendres ha publicat You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Parlem d'Olivia Rodrigo, que a més també ha avançat un nou senzill, Stupid Song, la segona cançó del disc. Veurem si és un èxit, evidentment. La posarem a la llista. De moment la tenim amb The Cure. Pujada espectacular de 9 posicions en la seva segona setmana a la llista i ja la tenim a la 9, sumant-ne 9.
1: La cançó que més puja. Número 9.

Dominic Fike, que aquesta setmana també entren entre el top 10. Teníem fins a 3 entrades entre les 10 primeres posicions. Dominic Fike n'ha sumat 4 amb Baby Doll. A les 7 puja també la gent de la Mediterrània, una de les últimes.

Sisena posició per l'Olivia Rodrigo, que l'hem tingut des de la 9. També la tenim des de la 6 amb Drop Dead, mantenim posició. També manté posició El teu amor, una de les últimes de la Ludwig Van.

cada setmana escalant més posicions. Grècia Abrams la tenim des de la 4 amb Hit the Wall. I atenció, perquè a la 3, baixant un lloc, Tame Impala, Jenny, va liderar la llista dues setmanes.

Doncs atenció, Bibi Rexha, New Religion perd el lideratge, que només haurà aguantat una sola setmana, perquè el líder, atenció, el líder no, els líders aquesta setmana són per una colla de gent que ens arriben des de Sabadell i que, a més, aconsegueixen el seu primer número 1. Tant uns com els altres, Flashy Ice Cream mai havien liderat la primera llista fins aquesta setmana, i tampoc 31 Fam, increïble, però mai havien liderat la primera llista. No ens ho creiem, però finalment ho aconsegueixen. Després de 697 edicions, amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Dorayakis, és el nou número 1 de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi molt i molt bé.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Calafell Ràdio. Són les 7.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpí Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Família, bona nit, ja hi som aquí.
2: En directe a Calpí Ràdio, Samuel Baus.
1: I doncs ara sí, ja som aquí dissabte 21 de març. Dissabte 21 de març, com ha passat el mes, eh? Va, ja... Un mes i una setmana que estan de carnaval, que estan de rues. I aquí estem, a les portes de Setmana Santa. Una setmaneta més per arribar a Setmana Santa. Hi ha molts plans, que tenim per Setmana Santa. Avui no tenim el DJ Semi nosaltres, avui no està, no ha vingut, no ha pogut venir. Però també tenim novetats musicals, repassarem totes les llistes, repassarem èxits comercials que han sortit aquesta setmana i repassarem la planificació que tenim per Setmana Santa. Som-hi! Doncs seguim fent els cursos de DJ a través de l'Espai Jove de Calafell des de que vam començar fa el 4 de març, fa dues setmanes. Cada dimecres a la tarda tenim el curs de DJ, aquest taller de DJ d'iniciació al DJ, on els joves estan aprenent. Doncs ara ja porten dues sessions, que es diu Sona Poc, però dues sessions molt intenses en les que estan aprenent tota la base per poder dur a terme sessions de DJ. Tot això a càrrec d'un servidor, Samuel Baos. Els dimecres a la tarda l'estem fent i el 27 de març, aquí dues setmanes, serà l'exhibició final, on els alumnes podran... Bueno, dur a terme una exhibició per poder lluir-se i ficar a prova tot el que han après durant aquests 4 dies de taller de curs de DJ. Nosaltres, mentrestant, seguim a tope. Ahir vam tenir Blaze a Barcelona. Ara, en una estoneta, repassarem una miqueta com va ser tot el... Sí, com ha sigut aquest cap de setmana i repassarem tots els plans que tenim per aquesta Setmana Santa. Ara per ara, arrenquem aquest programa despertant-nos, família. Bona nit, benvinguts. Repasquem aquesta cançó d'Avicii, mitiquíssim DJ. Ja sabem la seva història, pels que no la sapigueu, en res, fem un resum. Sentim aquesta cançó, Wake Me Up, som-hi!
2: En directe.

0: Baby Don't Hurt Me, cançó de David Guetta. Tenim aquí el Backstage de Calafell Ràdio.
1: A Calafell Ràdio, Backstage.
0: I bé, doncs, seguim aquí. En aquest dissabte 21 de març, us estem explicant que estem fent el curs de... el taller, perdó, el taller d'iniciació al DJ. El taller d'iniciació al DJ que s'està duent a terme cada dimecres a l'Espai Jove de Calafell. Un curs adreçat a joves, fet per 4 sessions, que culminarà amb una exhibició final el 27 de març a l'Espai Jove. Podeu venir a veure tots els joves. Si teniu algun familiar que estigui fent el taller d'iniciació al DJ, podeu venir a veure la seva exhibició final el dia 27 de març a les 5 de la tarda al Casal Jove de Calafell. I volem explicar-vos, volíem explicar-vos, avui venia amb una intenció, i és que vam estar al sopar de gala d'ABC l'Arbós. Sopar de gala que porten fent des de... bueno, fa uns anys ja, aproximadament. No sé si seria el tercer o quart any que fan aquest sopar de gala. Podem dir que és un sopar de gala per despedir tot el carnaval, i diu, encara estan de carnaval aquesta gent. Sí, encara, carnaval és tot l'any. Pels que munten carros, a carnaval és tot l'any. I nosaltres vam ser-hi al sopar de gala. És un sopar on es reuneixen diverses de les carrosses que han participat al carnaval xuric de Calafell i fan un sopar. El sopar va ser a Can Aixalà, una masia de Vilafranca del Penedès. Tot va estar conduït per Juan Reina, una salutació perquè s'ho va currar moltíssim. Juan Reina va ser la dama d'honor de la nit i va estar presentant totes les activitats, jocs, va haver-hi alfombra roja per on van desfilar totes les carrosses. Va haver-hi moments de coreografies en les que hi va participar Carnaval Clariana, Carnaval ABC, lògicament com a organitzador d'aquest sopar, les guerreres de Carnaval i Carnaval Jungle, que vam estar presents també en aquell sopar. Va ser un sopar molt bonic, vam compartir moltes experiències, vam compartir un sentiment sobretot, perquè tota la gent que hi havia en aquell sopar és gent que participa al carnaval i participa a la carrossa. Podeu trobar totes les fotos a la pàgina Instagram a través de l'Instagram de Carnaval i Bici. I va ser molt important perquè van sonar cançons, va ser una festa com si fos un tardeo familiar. Hi havia gent de totes les edats i a nivell musical va sonar cançons d'abans, d'ara, de tota la vida, fent en aquell moment, sense conèixer-nos apenes, vam aconseguir formar una família, tot unit per aquell sentiment de carnaval, però sobretot em va agradar molt pel tema de la cultura, o sigui, es va notar que hi havia cultura musical, es va notar que la gent que estava allà són gent que participa al carnaval, que té carrossa, que munta carrossa, i són gent que té cultura musical, per tot el que vam poder sentir durant aquell sopar. En aquella nit, tant els premis com les activitats, com les cançons que es van utilitzar de fons, bueno, jo estic molt content de tota aquella nit, molt orgullós d'haver pogut assistir i haver pogut viure aquella nit. I per això volia fer-vos, ficar-vos aquesta cançó, que va ser una de les cançons que vam descobrir en aquest sopar de gala. Cançó que pertany al grup de Carnaval de Clariana, perquè ells l'utilitzen a les rues de Carnaval com a coreografia i que tots vam seguir aquella coreografia. Us fico aquesta cançó perquè l'escolteu vosaltres també. Es diu Jump, Jump, Jump, cançó d'Italo Brothers. Italo Brothers, aquell mític grup que va estar per Catalunya rodejant Catalunya ple de bolos i concerts i que ara ja apenas se sent música d'Italo Brothers en aquest país. I per això estem nosaltres al Backstage, per recordar-vos totes aquestes cançons perquè no deixin de sonar, per mantenir-les vives. Jan Jan Jam i Italo Brothers, juntament amb W&W.

0: Calafell Ràdio. Backstage.
1: Amb Samuel Mau.
2: A Calafell Ràdio, Samuel Baus.

0: Dulce locura. ¿Dónde va aquesta cançó? De la oreja de Van Gogh. Recuperant aquí el backstage per vosaltres. Bravo.
1: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpil Ràdio, amb Samuel Baus.
2: En directe, a Calpil Ràdio, Samuel Baus.
0: Seguim amb Raye. What is my husband? El backstage de Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio, Backstage.
1: Calafell Ràdio, Samuel.

Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calpí Ràdio, amb Samuel Baus. A Calafell Ràdio, Backstage.

0: Exòtica de Gabri Ponte i Greg Taró. Cançó que sentim al Backstage.
1: A Calafell Ràdio, Backstage.
0: Bé, doncs anem a repassar-vos, recordeu, volem recordar-vos que molt important, tenim el taller de DJ que estem fent des de, bueno, també col·labora Calafell Ràdio, i l'estic fent jo realment, o sigui, el faré jo realment, juntament amb DJs que han passat per aquí pel programa pel Backstage. Volem recordar-vos, taller d'iniciació al DJ que es fa a través del Casal Jove des de l'apartat de Joventut de Calafell, és completament gratuït. Serà un taller pràctic per DJs adreçat a joves, i no tan joves també, lògicament, que estarà format per 4 sessions on aprendrem els conceptes bàsics per dur a terme sessions de DJs. ¿Vale? El coneixement de l'equip, tècniques de mescla, selecció musical, la presència escènica també molt important a l'hora de ser DJ. Repetim, coneixement de l'equip, tècniques de mescla, selecció musical i presència escènica. Tot això estarà format per 4 sessions. Tocarem una miqueta tots els conceptes bàsics i ens iniciarem en el món del DJ. Cada sessió combinarà teoria i pràctica, més pràctica que teoria. I la intenció i l'objectiu d'aquest curs és que els participants guanyin confiança darrere dels plats. Tinguin una primera impressió, trobada, coneixement de lo que és una iniciació al DJ. El taller combinarà amb una exhibició final on tots els joves podran mostrar el seu estil i les habilitats apreses davant del públic, així que podreu portar la família, els amics, la parella o qui sigui a veure's en aquesta exhibició final, on podreu ficar en pràctica tot el que haureu après durant aquest curs de DJ, durant aquestes 4 sessions. El curs es farà a càrrec de Samuel Baos, un servidor que us està parlant ara mateix. DJ resident de la Daurada Club i col·laborador d'aquí d'aquesta casa de Calafell Ràdio. El curs es farà els dimecres des de les 5 fins a les 7 de la tarda, del 4 al 25 de març. Repeteixo, dimecres de 5 a 7 de la tarda, del 4 al 25 de març. I l'exhibició final es realitzarà el dia 27 de març a les 6 de la tarda. Tot això serà al Casal Jove de Calafell. Inscripcions obertes. Tenim diverses places ja, eh? Estem, poca broma, eh? Poca broma, que queden poquetes. Tenim molta gent interessada, molta gent ens ha escrit i ja tenim gent inscrita. Encara queden places, per això no volem deixar a ningú fora. Així que intentarem agafar tothom que vulgui inscriure, intentarem agafar-lo. Ja farem diversos grups, ja que tinc l'oportunitat de fer el curs. Intentarem no deixar ningú fora, així que encara teniu temps. Si voleu apuntar-vos a aquest curs de DJ, a aquest curs d'iniciació al DJ, ja sabeu, podeu fer-ho a través de la web de joventut.calafell.cat. Nosaltres hi serem allà presents al curs de DJ, portarem, com ja us he dit, els DJs que hem portat per aquí al programa del Backstage. Us donaran la seva visió, la seva experiència i alguns trucs de DJs que estan utilitzant ells arreu d'aquí de la comarca, a les discoteques on normalment punxen. Ja sabeu, inscripcions al curs d'iniciació del DJ a joventut.calafell.cat.
1: A Calafell Ràdio, Backstage.
2: This is an emergency. En directe a Calafell Ràdio, Samuel Baos.

0: Tot el que esperes de la teva pista de ball ho tens a les sessions d'Alter Ego. Alter Ego. El programa de la música dance de Calvill Ràdio amb DJ Glasscat i els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance espanyol.
1: Això és Alter Ego. Alter Ego.
0: Els dissabtes d'11 a 12 de la nit a Calafell Ràdio.

driving me crazy.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

fan mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.